Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers. El meu like de cada dia

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apasiona't.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional de conducció de tràiler, auxiliar per a clínica dental i tasques administratives. Atenció a sala per a restaurant d'un allotjament turístic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: nit de mambo.
1: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Calor i més calor.
2: Sí, pocs canvis i anem a més. I, per exemple, ja vam arribar als 34,5. Som tipògic de Voltregà, per exemple, vam arribar als 35. O a Torelló, amb 33,2. També Sant Vicenç, Aurís, 32,8. I a Vic, 33. Temperatures altes i seguiran igual. Avui, més o menys, serà com ahir, entre els 33 i 34 graus. Poden fer els 35 en algun punt. Domini del sol, cel pràcticament serè, algun núvol alt i prim. Pot créixer una altra vegada a la tarda alguna nuvolada al Pirineu. Ahir fins i tot va deixar algun ruixat, poca cosa, cap al nord. I avui es pot repetir, però bé, cada vegada menys. Aquestes temperatures, tal com deia avui, cap als 33-34 graus altra vegada, podem fregar els 35 en els punts més càlids, i segueix, doncs, sobretot el que és el contrast entre el matí a muntanya i el que és les valls. Baix i Bojons deuen dormir molt bé, perquè 9,1 graus de mínima, això que al migdia es torna a s'enfilen també cap als 32-33 graus. Per Rupit 10,1, 12,8 es comença a enfilar cap a Baix a Sant Martí Sescors, Espinaves 12,4, també a Malla amb 12,6, Sant Fòlos la Guixa amb 13,3, o Vic amb 14,1 graus. Que és a dalt la muntanya, els punts més alts, doncs alguns de les Guilleries, trobem 19,8 graus de mínima, a Lluçà 19,4, que és a Sobremunt, a Santa Llúcia amb 19,3, a Bellmunt 19,1, o al Brull, per exemple, amb 18,9. També al cantó de Tavertet, al Santuari de Cabrera, amb 18,8. O sigui que el contrast pràcticament són 10 graus de diferència de les pelades amb el que és la muntanya. I això és degut a, bueno, a aquesta bossa d'aire càlid que tenim en alçada i que anirà més, augmentarà encara més a partir de cap de setmana i sobretot dilluns. Entre diumenge i dilluns les màximes podrien arribar als 39.
1: Déu-n'hi-do. I les nits també seran tropicals en alguns llocs?
2: Sobretot el cap de setmana. El dissabte, diumenge i dilluns és quan podrien haver-hi les nits temperatures aquestes de superiors als 20 graus.
1: O sigui, serà una revetlla calenta.
2: La revetlla, sí, baixa una mica. El dimarts 23 baixa una mica, bueno, sí, dels 39 que podem tenir dilluns baixen els 34 el dia de la revetlla. Això és degut a que el dia de la revetlla podria haver-hi un ruixat cap aquí de la muntanya. Esperem que no ens arribi aquí. Bueno, conforme ens anem acostant, no anirem mirant, encara és d'hora. El que sí que, degut a aquestes temperatures i el vent del sud, que ens afecta sobretot de cara a les tardes, a partir del migdia, torna a fer pujar el nivell d'ozó, o sigui que ja hi ha avisos preventius de superació del llindar del que tocaria.
1: Calor i ozó sempre lligats.
2: Sí, quan passem dels 32 graus, ozó aquí es formen aquí, venint el vent aquest del sud de... Ens ve tota la porqueria de dalt a Barcelona i el que és el Vallès i d'aquí es transforma, doncs, en ozó.
1: Doncs ens quedem això, calor. Manel, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, cuideu-vos, bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
2: Ràdio UBIC, la música que tu vols.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu.

Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional de conducció de tràiler, auxiliar per a clínica dental i tasques administratives, atenció a sala per a restaurant d'un allotjament turístic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció al client i tasques administratives per a botiga de consumibles informàtics. Personal de neteja per a casa de colònies. Atenció al client per a botiga de vins i licors.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic. Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a ubic.cat/cadem.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, avui ens hem desplaçat fins a la seu de Creu Roja Osona perquè ens han d'explicar un concert benèfic que se celebra aquest 28 de juny a Sant Quirze de Besora. Per parlar-ne tenim nosaltres la Maite Molís, la jefa de Creu Roja. Hola, Maite.
3: Hola, bon dia.
2: I també tenim el Marc Ferrer, que és un dels organitzadors. Hola, Marc.
4: Hola, bon dia.
2: Comences tu, Marc, no? Explica'ns una mica què és aquest concert i com ha sortit, perquè l'heu organitzat, no?, en benefici de Creu Roja Osona.
4: Sí, mira, aquest concert ha sortit així una mica espontàniament. Us explico primer els músics que serem. Serem jo mateix, que toco la flauta travessera. Després vindrà en Claudi Rimany, que és flautista també, un dels flautistes de referència a nivell europeu. Després la Sara Guri, que és violoncel·lista, i el Jordi Ribet, que toca el clavicèmbal. A mi, per proximitat amb en Claudi, que és, viu molt a prop de la Garriga, que és on visc jo actualment, doncs, tenim una amistat, ens veiem de tant en tant per tocar. I així espontàniament vam dir, escolta, algun dia hem de fer, si fem un concert, busquem alguna cosa per fer. I bueno, vam tenir com una idea per tirar-ho ara endavant, així, aprofitant també doncs coses que havíem llegit. Se'm va ocórrer de fer-ho a Sant Quirze de Besora, que és un municipi on ja he anat a tocar diverses vegades, en formats així d'actuacions doncs, de caràcter això benèfic o oberts al públic, per facilitat que donen des d'aquí Sant Quirze, pels contactes que tinc allà, doncs ha sorgit de fer-ho allà. El programa serà un programa de música de cambra del segle XVIII, amb autors com Quants, Telemann, Joan Baptista Pla, un autor català, i Johann Christian Bach, un dels fills de Johann Sebastian Bach. I bueno, penso que és un programa molt accessible per tot tipus de públic. Bueno, tenim moltes ganes i il·lusió de compartir-lo amb vosaltres.
2: Això ho feu a l'església?
4: Sí, això serà a l'església el dia 28 a les 7 del vespre.
2: Això va bé també per parlar una mica del que hem vist aquests dies, no?, amb la inauguració de la Sagrada Família. Les esglésies sonen bé? Són els llocs adequats per...
4: Bueno, no sempre. L'església de Sant Quirze, que ja la conec, és un bon lloc, també pel format, diguem, la plantilla que serem de músics, de dos flautes, el violoncel i el clavicèmbal. És un espai idoni per presentar el repertori que farem, perquè té unes dimensions, no és molt gran, no és petita, té un punt de reverberació que està bé, o sigui que és, en aquest cas és un bon lloc. La Sagrada Família, per exemple, és una altra història. Perdoneu, m'he oblidat de dir que potser és el més important, que el concert aquest, amb en Clàudia, vam pensar, bueno, oferim-lo també perquè sigui una cosa oberta i també per convidar la gent a participar amb una causa solidària. Vam pensar en Creu Roja com a entitat a qui destinar la recaptació que es pugui fer de l'actuació. O sigui, bueno, això en tot cas la Maite ja s'explicarà una mica que es dedicaran els beneficis que pugui haver.
2: I perquè això com funciona? És una entrada?
3: La idea és que les persones que puguin participar d'aquest concert doncs puguin fer una donació el mateix dia. Nosaltres ho hem lligat amb el sorteig de l'or, perquè ara estem amb la campanya del sorteig de l'or, que vam començar a l'abril i acabem a juliol, que és una butlleta, cada butlleta val 6 euros, i que ja va per finançar els projectes de Creu Roja. Després nosaltres en aquesta ocasió ho volem destinar a projectes de salut.
2: Però què anirà lligat? Hauran de comprar la butlleta per...
3: Bueno, és lliure. Quan la persona vingui al concert, doncs o pot comprar una butlleta, o més d'una, o pot fer una donació econòmica. És el mateix dia del concert que poden col·laborar directament.
2: I quina capacitat té l'església?
4: L'església, aproximadament, unes 150 persones. Sí, no és un aforament molt alt, però bueno, també és el que us deia, pel format del concert, del tipus d'obres, jo penso que està molt bé, perquè a vegades aquest tipus de formacions amb un espai molt, molt gran es perd una mica el contacte o pel tema això de l'acústica. Bueno, és un aforament, jo penso que està bé. Bueno, podria ser més gran, però bueno, però no gaire més. Hem de pensar també que aquesta música, la música de cambra del segle XVIII, era música que estava pensada per fer en espais més aviat petits, també. O sigui, que no estava pensat tocar un trio sonata per un auditori de 2.000 persones. Doncs era música que es feia en ambients així de la cort o de petits palaus, sales de música. O sigui, no eren... Era música que demana certa intimitat, certa proximitat, certa... Doncs, bueno, que hi hagi també com una connexió entre els músics, el públic, també. El seu format natural és aquest. Això no vol dir que no es pugui fer en altres espais, però diguem que en aquest sentit és idoni l'espai on farem el concert.
2: Quan parles de música de cambra, la gent que ja està habituada, més ben dir que no sap ni de què va, què els hi podem dir? Quin atractiu té?
4: Bé, la música de cambra, bueno, com el seu nom indica, i una mica el que us explicava ara, és música que estava pensada per fer en una cambra, no? En un espai petit. Jo penso que l'atractiu, sobretot, és la proximitat, la proximitat amb els intèrprets. Després, evidentment, la música que es feia en aquella època també era música... A vegades tenia un punt d'entreteniment, de divertiment, de buscar un moment agradable. A vegades no tenia més pretensió que aquesta. Però dintre d'aquest context, doncs després cada autor i cada músic busca el seu propi estil, els seus girs característics. Per exemple, els autors que tocarem, tot i ser d'un període bastant acotat, no? Doncs seria música entre mitjans, entre el segon i tercer quart del segle XVIII, són estils molt diversos. És un moment que la música, doncs, es passa del barroc, comencen a sortir ja obres ja, diguem, de caràcter preclàssic, ja conviuen molts estils. I en aquest sentit, el repertori que farem representa bastant aquests estils, perquè doncs hi ha la música de Telemann, que és aquest estil alemany, així, encara bastant contrapuntístic. Després hi ha la música del Joan Baptista Pla, que eren dos germans, aquests autors són bastant singulars perquè no hi ha músics molt destacats en catalans d'aquesta època. I els germans Pla, que eren el Joan Baptista i el... No, em sembla que eren tres germans, fills de Balaguer, en el seu moment doncs, van fer força carrera, em sembla que van estar bastant per Anglaterra i diversos països europeus. I després la música dels Pla, en aquest cas del Joan Baptista, doncs és un altre estil ja, també és un estil ja més galant, més... una música més melòdica, si es vol, harmònicament potser més senzilla, però bueno, busca un altre aire. En aquest sentit, també destacar que el Claudi Arimany ha sigut un, bueno, jo diria que el que més, redescobridor d'aquesta música, amb diversos enregistraments que ha fet, alguns d'ells amb el Jean-Pierre Rampal, que em sembla va ser ell mateix el Claudi que li va proposar d'enregistrar algun disc d'aquests autors.
2: I el concert, quantes peces és i quanta estona?
4: El concert seran quatre peces, i aproximadament seran uns 45-50 minuts de música. Serà tot seguit i després bueno, hi haurà també algunes explicacions sobre algunes de les coses que us estic explicant ara. El Claudi doncs, també us explicarà bé, alguns detalls o singularitats d'alguns dels autors.
2: Parles que era una música ja més divertida, entre cometes, no? I hi ha també capacitat d'improvisació quan feu peces d'aquestes o no? Està tot molt reglat?
4: Aquí està tot bastant reglat. El que passa que sí que en aquesta època el tema de l'ornamentació a vegades era una mica del moment. A vegades hi ha petits detalls o petits girs que no sempre estan escrits. Inclús en aquella època, els papers amb els que s'escrivia la música, o sigui, els papers que tenien els músics, a vegades no portaven tantes indicacions com porta després, per exemple, la música romàntica, que, per exemple, si s'ha de tocar més ràpid o més picat. O sigui, hi havia cert grau d'improvisació en els intèrprets. Inclús, a vegades, una mica d'improvisació també pot ser en algun moment en algunes cadences, però diguem que no... No hi ha solos d'improvisació així com en el jazz, no? Però sí que és cert que a l'època, per exemple, doncs, quan hi havia un concert solista, doncs sí que podia haver-hi un moment que doncs el solista improvisés. Sí que és una pràctica comuna que es feia. En el cas del concert que farem nosaltres, no, però sí que s'improvisava a l'època. I especialment, per exemple, un dels instruments que improvisava més era l'orgue. En temps de Bach, els organistes habitualment improvisava sobre temes seus o a vegades fins i tot temes proposats pel públic.
2: Com ho prepareu això? Us heu de trobar molt temps? Ja porteu...
4: Bé, amb en Claudi hem quedat diverses vegades, vam definir una mica el repertori sobre el que ell em va proposar unes peces, vam triar una mica... Hem anat quedant amb ell, després hem quedat algun dia amb la Sara també, i després doncs, ja la setmana que ve ja farem dos o tres assajos tots junts. Diguem que és un repertori, es pot muntar força ràpid. A vegades hi ha repertoris que potser necessiten molts assajos. Això és un tipus de música que evidentment que té la seva dificultat, hi ha d'haver el seu punt de trobar-nos, d'empastar, tot... però diguem que no és com si muntessin una sinfonia de Mahler, eh? O sigui que es pot llegir bé, es pot treballar bé, entre cometes és fàcil de muntar.
2: Maite, com t'arriba la proposta?
3: Va ser ells que es van posar directament en contacte amb nosaltres perquè feien aquest concert i bueno, volien destinar a Creu Roja. I, bueno, de seguida vam entendre, penso, bueno, ells van proposar el dia i tot i vam pensar que era una molt bona ocasió d'anar junts de la mà amb la música Creu Roja i era una manera de que si la gent vol fer una aportació, doncs que també poden passar una molt bona estona escoltant música, com ens ha comentat en Marc. I, bueno, poden col·laborar amb el projecte de Creu Roja.
2: Clar, no hi estem massa acostumats, no? Concerts benèfics per Creu Roja, o sí?
3: No, en alguna ocasió n'hi ha hagut algun, eh? I per això pensem que és un bon moment, bueno, un bon moment per fer-ho.
2: I per també donar a conèixer més les activitats de Creu Roja, que a vegades sembla encara tingui la gent la imatge de que sou ambulància, només.
3: Sí, sí.
2: I això
3: sí.
2: Ja ni ho feu.
3: Sí, bueno, fem els serveis preventius que diem amb ambulància, però també pensem que a part d'apropar la música també és un bon moment doncs, per donar a conèixer realment el que fem ara des de Creu Roja, perquè també ha anat canviant i evolucionant els anys, i, bueno, i que la gent conegui ben bé què estem fent i tot.
2: Fareu també una explicació abans?
3: Sí, intentarem doncs abans, bueno, sí, farem una petita explicació, sobretot perquè ho hem centrat a projectes de salut, que poder tampoc és tan conegut i pensam que és important tota aquesta part de salut perquè nosaltres atenem moltes persones i poder sempre pensem més en el tema social, no? D'ajudes directes, econòmiques, però també pensem que el tema de salut és molt important perquè hi ha moltes persones que no poden arribar als recursos bàsics de salut, és a dir, des d'una medicació o una visita al metge i tot el que fem de promoció de la salut amb tallers, activitats... perquè pensem que salut i social va molt de la mà.
2: Amb acompanyaments, també.
3: Exacte, sí, sí. L'any passat vam fer 150 acompanyaments, vull dir que hi ha moltes persones que estan soles. El tema de soledat també és un tema que s'intenta treballar a través de la promoció i tots els grups, perquè doncs, la gent no se senti sola. És un tema molt transversal, no només parlant de gent gran. I el que intentem, doncs, bueno, acompanyar-los en voluntariat des de Creu Roja perquè puguin sortir de casa, fer activitats, buscar feina i poder-los acompanyar d'una manera més integral.
2: Repartiu també molta alegria, com avui, no? Estem aquí a la seu de Creu Roja i abans d'entrar, o just a l'entrada, a mà esquerra, he vist que esteu preparant aquí una festassa.
3: Amb la gent gran. Avui justament tenim un grup de gent gran que treballa en temes de salut i avui fem el final de curs. Les activitats les tornem a començar a setembre i ara a juny anem acabant els grups.
2: Molt bé, doncs tornem a recordar, el concert serà el 28 de juny, això que és un diumenge?
4: Diumenge, sí.
2: Diumenge a les 7.
4: A les 7 de la tarda, sí.
2: A Sant Quirze. No ens has acabat d'explicar per què et lligues a Sant Quirze. Com és que has anat a Sant Quirze?
4: Bé, a Sant Quirze, bé... Aviam, la meva dona té molta vinculació amb Sora. I després bueno, hem anat allà molts anys. Després doncs, bueno, tenim una amistat amb l'Evelyn i l'Àngel d'allà a Sora i després ells són la connexió amb Sant Quirze. Sí, i després bueno, ha sigut això a través d'ells. A vegades doncs, les altres activitats que havíem fet a l'Ermita de Lourdes havíem anat a tocar també, o la mateixa església que anirem el dia 28, doncs hem fet coses per allà. I diguem que sempre ha sigut molt fàcil allà, és molt agradable, l'espai, bueno, és com tot molt fàcil de fer.
2: Ens has apuntat al principi, eh? I has de disculpar la nostra ignorància, que el Claudi Arimany és un referent a nivell d'Europa.
4: Bueno, jo he dit Europa, però bueno, a nivell mundial el Claudi Arimany diguem que és un flautista que ha destacat molt, ha fet una carrera com a solista importantíssima. És un home que va estar molts anys vinculat amb un dels referents de la flauta del segle XX, que ha sigut el Jean-Pierre Rampal. Va ser el seu company, amic, col·laborador durant molts anys, en els darrers anys de vida de Jean-Pierre Rampal. Amb ell va viatjar per tot el món, ha tingut una activitat importantíssima. A banda de la seva activitat amb Jean-Pierre Rampal, doncs, ell ha tingut la seva activitat en solitari també, amb orquestes i grans músics d'arreu del món. I després també he fet molta feina de recuperació de repertoris, ja sigui com això que us he comentat dels Germans Pla, com enregistrant la integral dels concerts de Debian, que un compositor també del segle XVIII molt important vinculat amb la flauta, i darrerament ha fet un enregistrament monumental amb 15 CDs, si no recordo malament, de l'obra dels Germans Doppler. O sigui, per moltes raons és un referent dins el món de la música i de la flauta. És una sort que s'hagi brindat a participar en aquesta activitat.
2: Doncs és un estímul més, no?, per aquest dia 28 a les 7 a l'església de Sant Quirze per anar-hi i per seguir col·laborant doncs, amb Creu Roja i també amb la butlleta aquesta del sorteig de l'or, que quan és?
3: El sorteig és el 23 de juliol.
2: El 23 de juliol, eh? I recordem que tot el que es ven aquí a la comarca del sorteig de l'Ona es queda aquí.
3: Es queda a Osona, exacte. Per finançar tots els projectes que fem.
2: Marc Ferrer, gràcies per estar amb nosaltres aquesta
4: estona. Res, a vosaltres.
2: Es pot viure de la música o no?
4: Ostres, quina pregunta. Necessitaríem un altre programa, eh? És complicat perquè viure de la música, segons quina lliga juguis, és complicat. Es pot, però bueno, s'ha de tenir moltes ganes i molta paciència.
2: I molt compromís, no? I bona voluntat.
4: Bueno, i t'ha d'agradar, sí, sí. Però bé, no és fàcil.
2: Doncs gràcies de nou per portar aquest concert aquí a Sant Quirze el dia 28 a l'església, a les 7 de la tarda, Maite. Gràcies per convidar-nos avui per explicar doncs, tot el que esteu fent i per seguir insistint, no?, en que el sorteig del

0: prometo corearte la canción.
1: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels pares de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la localització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del

0: capçaonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
3: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
4: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
3: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
2: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
5: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
6: Està clar que de confirmar-se es tractaria d'un fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
5: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
7: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
1: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
8: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
9: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
8: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
7: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
1: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
10: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública, Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
11: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
10: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
7: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
1: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
14: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
15: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però, clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
14: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
1: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
7: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
2: Notícies en xarxa.
1: Gairebé 3:15. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
16: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
17: Teníem clar que havíem d'apostar, doncs, per poder, doncs, fer, doncs, aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat, doncs, de poder, doncs, ampliar, doncs, els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
16: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
1: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
19: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment. I que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
18: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
7: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
1: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
7: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
1: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
7: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
20: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però, paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata. So when they
21: wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
20: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
1: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
22: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
23: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
22: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular, amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió en Illes de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
24: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el Calçot com a gran protagonista.
22: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
1: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
7: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transparres amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
1: I ara és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
0: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga el millor de 5. Avui, al partit a les 8 del vespre, al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
0: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
4: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
0: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà. És el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta, en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
5: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
0: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
5: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara, quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
0: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana, després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: cirerers.
1: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
2: Apassionat, amb Ràdio Vic.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Vols formar-te en informàtica i treballar en el món digital sense haver de marxar lluny? Estudia multimèdia, aplicacions i videojocs a la UBIC. Una formació en programació i tecnologia amb sortides a prop de casa i on tu vulguis. Parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció al client i tasques administratives per a botiga de consumibles informàtics. Personal de neteja per a casa de colònies. Atenció al client per a botiga de vins i licors.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic. Tarracós,
2: fan els encesos i banderetes de colors i un gran ball dirigeix les nits d'estiu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle, i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Semblava gairebé un miratge, però finalment ha passat. I a la nit, Donald Trump va firmar l'acord amb Iran durant un sopar al Palau de Versalles. 14 punts, una guerra aturada sobre el paper i moltes preguntes sense resposta. L'estret d'Hormuz es tornarà a obrir, per allà hi passa una cinquena part del petroli mundial i el seu bloqueig havia de fer disparar els preus. El barril de Brent ja ha caigut fins a $78, però alerta, l'Iran vol negociar amb Oman la futura administració de l'estret. En altres paraules, podria imposar peatges en una ruta que fins fa pocs mesos era de lliure accés. El G7 ha aplaudit l'acord demanant cap traves ni peatges, però el text no ho garanteix. El punt més polèmic potser és el financer. Els Estats Units es comprometen a un pla de reconstrucció de 300.000 milions de dòlars a descongelar tots els fons iranians. Tot això abans de tenir un acord nuclear definitiu. Trump concedeix una quantitat astronòmica sense haver resolt el problema de fons. Perquè el programa nuclear d'Iran queda pendent de 60 dies de negociació, l'Iran reafirma que no fabricarà armes nuclears, però el material enriquit que ja té continua existint sota la supervisió de l'AEIA. Reafirmar no és desmuntar les centrifugadores. I Netanyahu, doncs Israel ocupa el sud del Líban i ha deixat clar que continuarà fent-ho. L'acord no l'inclou i el Líban és un dels 14 punts. Bàsicament una contradicció en directe. També Macron ha demanat prudència, perquè el que s'ha firmat a Versalles no és una pau, és com a molt una pausa comparada amb diners públics americans i promeses que encara cal verificar. És dijous 18 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres parlarem amb el responsable de comunicació d'AFMADO, Ramon Coll, sobre el concert solidari amb la jove Orquestra Filarmònica de Utah a Call d'Atenes, que se celebrarà aquest diumenge. I després, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà a Carme Tura i Dani Fonoll. Amb ells parlarem de l'edatisme i de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori. I avui a la Foc Lent, amb la Laia coneixerem Essència Dolça de Caldes de Montbui amb la Txell Zanui. I a 9:45 en Guillem Sánchez ens portarà les piolades més destacades del dia. I com sempre, acabarem el programa dels dijous parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'Ajuntament de Vic ha fet balanç del tercer any de mandat situant els reptes que entoma la ciutat amb tres grans eixos: la defensa de la identitat de la ciutat, la millora de la seguretat i el civisme i el creixement demogràfic. Andreu.
2: Quan queda només un any per les properes eleccions municipals, el govern vigatà entoma tres reptes que hi ha anat treballant durant aquest mandat i que vol acabar de consolidar fins als comicis del 2027. El primer és la defensa de la identitat amb el foment de l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, per això es va crear la regidoria de llengua. El segon és la millora de la seguretat i el civisme. Aquest 2026 s'han frustrat 13 intents d'ocupació il·legal i l'any passat en van ser 44. També s'han desmantellat 76 casos d'infrahabitatge i s'han retirat 200 patinets elèctrics per no complir la normativa. De cara a l'any vinent, es doblarà el nombre de càmeres de videovigilància a la via pública. L'equip de govern es proposa reduir els furts i robatoris, sobretot a la gent gran. I es felicita per haver estat present en l'impuls de la llei de la multireincidència. Tot i així, demana més efectius per vetllar la seguretat de la ciutat. En fa èmfasi l'alcalde de Vic, Albert Castells.
3: Vam liderar des de Vic, conjuntament amb altres alcaldes, aquesta nova llei de la multireincidència. Hem reforçat els serveis de Guàrdia Urbana, hem demanat i exigit, i tornem a exigir a la Conselleria d'Interior, més efectius de Mossos d'Esquadra, però sí que hem aconseguit tenir-ne de forma recurrent actuacions puntuals i reforços puntuals efectius de Mossos, fet que ens ha permès fer tota aquesta feina.
2: El tercer dels reptes que vol treballar el govern municipal és el creixement demogràfic. La ciutat creix a l'ordre de 1.000 habitants per any i el model integrador de les persones nouvingudes perilla, segons el consistori, si no s'entoma l'increment de la població amb rigor.
3: Necessitem, president Illa, he demanat una reunió des de final d'any com a alcalde, necessitem abordar aquesta problemàtica de manera urgent. Vic no pot continuar creixent indefinidament. Necessitem moderar el creixement i l'arribada per centrar-nos en generar oportunitats i un futur millor per als 50.000 vigatans i vigatanes que som avui.
2: En el balanç del tercer any de mandat, l'equip de govern destaca projectes com el canvi de tot l'enllumenat per afavorir l'eficiència energètica, la incorporació de 1.100 contenidors per la recollida de residus i la renovació de l'administració digital per agilitzar els tràmits. En habitatge, l'Ajuntament s'ha centrat a oferir ajuts per la rehabilitació i en salut s'ha avançat en les obres de millora del CAP Vic Nord, l'ampliació del Remei i el projecte del tercer cap a la ciutat. Durant els darrers 3 anys, els regidors s'han acostat als barris per escoltar les necessitats de la població i en l'últim any de mandat, segons ha afirmat l'alcalde, la voluntat és continuar-ho fent.
0: El Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses farà 50 anys que es va construir aquest juliol. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
4: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
5: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estrets pel pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era la iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
4: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
5: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
4: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont, anomenat de la Roqueta, que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
0: I la primavera de 2026 ha estat la primavera més càlida registrada des del naixement de l'Observatori Fabra, ara fa 113 anys. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer a la xerrada sobre el canvi climàtic, liderada per el cap de meteorologia de l'Observatori Fabra, Alfonso Puertas, que s'ha dut a terme a la fàbrica de cultura tèxtil Rase de Cardedeu. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
6: Així és, Ona. De fet, en una sala plena de goma a goma ha estat un meteoròleg ha explicat en quina situació ens trobem i els trets típics d'aquesta alteració climatològica, que ja sigui d'una manera o altra, tothom està patint en un segle que serà el més dràstic des que tenim registres, expliquen. Escoltem Alfons Puerta, cap de meteorologia de l'Observatori Fabra.
7: El fet més destacable que pot detectar la població és clarament l'increment de temperatures, que ja és molt evident des de fa unes dècades, però especialment els darrers anys s'ha aguditzat molt. Les calorades fora de temps, tant a l'hivern com a la tardor, o exagerades en les èpoques estivals, és el tret més característic del canvi climàtic que estem notant.
6: Al llarg de la trobada, Puertas ha portat la seva mirada experta sobre l'evolució del clima partint de les observacions fetes a l'Observatori Fabra des de l'any en què es va fundar. Assegura que gràcies a la tasca desenvolupada per als diferents meteoròlegs de l'espai, s'ha conclòs que Barcelona viu un canvi climàtic evident des de fa més de 100 anys.
7: Bé, el motiu del canvi climàtic és clarament antropogènic. L'activitat humana, sobretot el capitalisme, la indústria brutal, que a base de cremar gasos d'efecte hivernacle que s'han anat acumulant a l'atmosfera durant dècades, ha produït aquest increment. Ha estat un increment produït durant anys, durant dècades, que no es revertirà de manera immediata. Per tant, no és una tasca tant que haguem de fer nosaltres ara mateix, sinó com que realment siguem capaços de projectar a les generacions futures un canvi de tractament sobre la Terra.
6: Aquesta ha estat la segona xerrada dins del cicle de les jornades ambientals en Natura de Cardedeu que l'Ajuntament de Cardedeu ha impulsat per conscienciar sobre la preocupant situació del medi ambient. Xavi Fèria és el regidor d'aquesta àrea.
8: Considerem que la formació i la informació és molt important per conèixer el nostre entorn i per descomptat que això ho continuarem fent. Engrescar la gent que vingui, que la propera crec que serà molt divertida, especialment si venen en infants, i que, bueno, doncs això, que el medi ambient i el canvi climàtic i tot el que comporta ens atany a tots nosaltres.
6: Amb aquest cicle de jornades ambientals, Cardedeu ha tornat a posar el focus en els reptes ambientals actuals i en la importància de conèixer l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
0: Els agents cívics de Vic celebren 20 anys de trajectòria com una peça clau per a la convivència. Nascut el 2006 amb 3 persones, el servei compta avui amb 7 agents i cobertura de gairebé 18 hores diàries. Andreu Jiménez.
2: Fa 20 anys que són al carrer parlant amb veïns, resolent dubtes i intentant evitar els conflictes abans no vagin a més. Els agents cívics de Vic celebren 2 dècades de servei i amb una idea clara, la convivència també es treballa, i molt, des de la proximitat i sempre dia a dia. Sentim a la coordinadora del cos, Cristina Moles.
9: Un agent cívic dedica una part de la seva jornada a voltar pels carrers explicant les normatives de l'Ajuntament. Molta ciutadania desconeix, llavors la nostra feina és el que és la normativa bàsica, donar-la a conèixer a la gent de Vic. Érem 3 agents cívics contractats a través del Pla de Barris, llavors van anar passant els anys, vam començar a incorporar plantilla i a dia d'avui som 7 persones en plantilla.
2: Animals, soroll, residus, la casuística és àmplia, però la manera de treballar ha canviat. Si abans sortien a buscar la gent, ara els avisos els arriben per WhatsApp. Així ho explica Begoña Luengo, agent cívica des de fa ja 17 anys.
10: Ens envien tot, o sigui, ens envien moltes coses, això, trencades, queixes, llavors nosaltres ho derivem al departament que correspongui, fem que ho arreglin. Mai podem fer el que tenim pensat moltes vegades perquè ens van sortint queixes, trucades, WhatsApp. Estem tot el dia pendents. És la manera que els veïns contacten amb nosaltres pel WhatsApp o les trucades i cada dia és un dia diferent fent les coses que ens demanen.
2: La seva és una feina sobretot pedagògica. Primer expliquen, després avisen i, si només cal, s'arriba a sancionar. Un model que l'Ajuntament defensa com a complementari la policia local i el servei de mediació. Elisabet Franquesa és la regidora de Seguretat i Convivència.
11: Aquesta regidoria té 3 pilars fonamentals. Un són els agents cívics, que treballen en consonància i en paral·lel i en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, que és un altre dels pilars, i l'equip de mediació. És una peça clau d'aquest engranatge. Al llarg del temps, evidentment, ha anat canviant, perquè la Guàrdia Urbana també s'ha tornat més pedagògica, però els agents cívics complementen molt bé aquesta peça del que és el tractament policial en si, no?
2: Els veïns de la ciutat els valoren i en destaquen la proximitat i la rapidesa. Però com la Fina i l'Eva coincideixen que per tanta ciutat n'hi ha pocs. Uniformats amb la seva armilla, els agents cívics s'han convertit en una figura discreta però imprescindible en el dia a dia de la ciutat. Avui el servei celebra el seu 20è aniversari amb un acte a la sala de la columna.
0: I a Montesquieu també hi ha una nova cara vetllant pel civisme als carrers. Es diu Alfred Abraham Malimo, fa només un mes que s'ha incorporat com a agent cívic al municipi i ja recorre el poble per conscienciar els veïns sobre qüestions com la recollida de residus o el respecte pels espais públics. Andreu.
2: Fa un mes que s'ha incorporat a l'equip i és el 6è que hi ha al municipi. Amb la voluntat de viure la convivència, la seva rutina diària és explicar a la gent allò que cívicament no és correcte. Sentim a Alfred.
12: Fer una mica de formació a la gent que estan fent coses que cívicament no són correctes, intentar formar-les i, bueno, explicar una mica més com es pot fer les coses bé. Bueno, cada dia és una aventura, o sigui, és que cada dia passen coses diferents.
2: On ha de picar més pedres amb els veïns que no separen prou bé els residus mitjançant el sistema de porta a porta o amb els propietaris incívics que no recullen els excrements de gossos, sobretot a la vora del riu. Nascut a Kènia, va arribar a Catalunya fa més de 20 anys. Només fa 6 mesos que viu a Montesquieu. Després dels primers dies de presentacions, considera que l'han rebut molt bé al poble i que parli català, tal com apunta, és un plus.
12: Començar, vam fer una foto i va ficar amb les xarxes socials que hi ha el gent cívic, l'Alfred i tal, doncs la gent ja ho sabien, molta gent, i quan, bueno, presentava amb la gent portava bé, si parla bé, i també li agrada que estic parlant una mica de català i això li agrada molt la gent que ve aquí.
2: A banda d'agent cívic, l'Alfred és tècnic d'emergències sanitàries i també ha fet d'àrbitre. En els tres àmbits explica que l'important és saber com tractar amb la gent.
12: Tant com a tècnic d'emergència com a l'àrbitre de futbol també, bueno, és molt conflictiu i bueno, s'ha de saber com tractar amb la gent i parlar amb ells perquè sàpiguen que només estic fent la meva feina i ja està, i no és que estic en contra d'ells.
2: Sobre si és més difícil fer d'àrbitre o rol d'agent cívic, ell ho té clar.
12: De l'àrbitre. Sí, més de dues vegades m'han tingut que acompanyar els Mossos fora del camp de futbol perquè ho vaig liar molt, però bueno, són coses que passen.
2: Des del consistori expliquen que cada any canvien de personal, ja que ho vehiculen a través de plans d'ocupació de la Diputació. Tot i així, afirmen que els agradaria que hi hagués més continuïtat.
0: La resposta ciutadana per formar part de l'organització del Tour de França a casa nostra ha superat totes les previsions. Des del Departament d'Esports de la Generalitat s'han registrat 1.159 sol·licituds de persones que volen fer de voluntàries específicament en la tercera etapa de la Ronda Ciclista, la que vivirà una sortida històrica des de Granollers el proper 6 de juliol i que passarà per Sant Feliu. Laia de Déu, Ona Codinenca.
13: Aquesta xifra forma part del gruix de més de 7.000 inscrits que s'han mobilitzat arreu de Catalunya per col·laborar de forma altruista en el denominat Grand Depart. Cada municipi comptarà amb un responsable que s'encarregarà de coordinar i distribuir els voluntaris al llarg del recorregut oficial en funció de les necessitats de cada tram. Entre les principals funcions que hauran de desenvolupar aquests voluntaris hi ha la de garantir la seguretat del públic i dels corredors, facilitar informació de mobilitat sobre els talls de trànsit i els accessos i donar suport logístic tant en la zona de sortida com en els punts de pas. Precisament, Granollers ha estat una de les seus escollides on ja s'han començat a impartir sessions informatives organitzades amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme. I és que de cara a preparar els equips tècnics municipals i perfilar el manual de seguretat d'una cita que projectarà la comarca a nivell mundial.
0: I el Festival Gallinero Motofest omplirà Ribes de motos i concerts de rock aquesta setmana, Isaac.
4: Des d'aquest divendres i fins diumenge, els camps de Can Batet de Ribes de Freser acolliran la quarta edició del Gallinero Motofest, un festival gamberro en què les motos seran les protagonistes. Durant els 3 dies hi haurà una desena de concerts amb grups de rock de tota mena, com Raccoon Trace, Knockout, Steel Dragster, Gain, The Bill Baines, A Dark Reborn, Metalism, The Party Punk i White Noise, a més de DJs. L'abonament pels 3 dies amb consumició és de 10 euros i a dins del recinte també es faran jocs com el Matxaca Cotxes, la Justa Medieval, una Dead Race i el Tira'm Destral, a banda d'un Dance Show a càrrec de Mouta. També hi haurà concursos i estands amb food trucks.
0: L'envelliment progressiu de la població és una realitat afavorida per a la baixa natalitat i l'increment de l'esperança de vida i els moviments migratoris. I ara l'Ajuntament de Cardedeu vol donar una resposta per poder viure la vellesa amb la millor qualitat de vida a través de l'habitatge comunitari. Enric.
6: Així és, Ona, i és que, com bé apuntes, a Catalunya més del 20% de la població són persones de més de 65 anys i s'estima que el 2041 el 26% de la població del conjunt dels municipis de més de 10.000 habitants tindrà més d'aquesta edat. Aquestes dades posen sobre la taula nous debats, entre ells l'habitatge. Com voldrà viure la gent gran del futur? Per parlar-ne, de fet, la Comissió Ciutadana de la Gent Gran de Cardedeu organitzava aquesta jornada de viure en comunitat centrada en l'habitatge col·laboratiu i els models de convivència no familiars. Escoltem a Laura Rossillo, de la Comissió de Ciutadana de Gent Gran de l'Ajuntament, i Mercè Jovany, de la Comissió també.
14: Cardedeu, en aquest moment, té molta gent més gran de 65 anys, molts d'ells molt actius, i el que volem és veure si hi ha interès en començar a moure doncs, aquest tipus d'alternatives a el que serien les residències, d'alguna manera. No?
15: Jo penso que és molt interessant per la gent que ara té 60 anys i es comença a plantejar la vellesa, que costa plantejar-t'ho, perquè jo en tinc 80 i encara em sembla que, saps? Però penso que és important, ara parlava amb la Laura i li deia, i amb l'Albert, que algú comenci a bellugar aquest tema perquè en un futur doncs, es pugui anar traient noves idees i noves maneres de fer, i avui és un bon començament.
6: Qui també ha estat present i ha fet ús de la paraula durant aquesta jornada ha estat Pedro Cano, el director de la Gent Gran de la Generalitat de Catalunya, el qual ha refermat la idea de que aquest camí no només és el que s'ha de seguir, sinó que cada cop seran més els projectes que sorgiran d'aquesta tipologia. Escoltem-lo.
16: Estem oferint doncs, centre de dia, serveis d'ajuda a domicili, residències, però les persones grans d'avui en dia, i més encara les que vindran, necessiten més coses. I, per tant, hem d'oferir opcions de viure més amb la comunitat, més en el teu propi domicili o almenys a l'entorn de comunitat que tu coneixes. I en aquest sentit, els habitatges amb serveis per persones grans, siguin de la modalitat que siguin, és una primera entrada amb aquesta nova cartera de serveis.
6: La jornada Viure en Comunitat va plegar més de 130 persones al Teatre Auditori de Cardedeu. Aquesta jornada, de fet presentada, com hem escoltat, per Laura Rossillo, inaugurada pel director de la Gent Gran de la Generalitat, va ser d'una experiència desbordant. A la jornada també hi van participar Sostre Cívic, amb model de sessió d'ús, i cooperatives, i es van explicar els projectes en marxa de Cardedeu.
17: En aquests moments, a Cardedeu, el projecte que tenim ja més treballat i a punt de finalitzar són els 24 habitatges de lloguer assequible que farem a l'àmbit del PMU 20, darrere del Pla Marcell, en els quals per la gent gran hi ha 9 reservats a contingents especials, i dins d'aquest contingent estan els majors de 65 anys. Per tant, aquesta gent podrà accedir a un d'aquests habitatges de lloguer assequible. Després hem treballat amb el que és el solar del casino. Hem inscrit aquest solar dins del registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i la Generalitat ens buscarà un promotor per tal de poder desenvolupar aquest projecte. És un projecte de 23 habitatges amb espais comuns.
6: Escoltàvem a Josep Quesada, regidor d'Habitatge. L'acte va comptar també amb una taula rodona moderada per Albert Martorell, amb veïns i veïnes de Cardedeu de més de 55 anys, del Viver de Belllloc, Casals i Espais de la Gent Gran de Cardedeu, la Residència Maranata, Can Maspons i Can Palenou, un centre també comunitari. Una taula rodona posant la mirada en el futur i en com s'imaginaven vivint d'aquí 10 anys, que va acabar amb un debat obert i la cloenda per part de l'alcalde Xavier Orozco.
0: I l'art ha envaït a diversos espais de Sant Feliu de Codines de la mà dels alumnes de quart d'ESO de l'escola FEDA, que han tret fora de les aules una activitat artística que han estat realitzant a classe. Es titula Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines i combina grans obres de la història de l'art amb espais quotidians del poble. Laia.
13: El projecte Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines és un projecte que han estat treballant els alumnes de quart d'ESO de l'escola FEDAC, i és això, es tracta de fusionar les grans obres de la història de l'art amb racons de Sant Feliu. Una de les sortides acostaven al treball alumnes de primària perquè descobreixin tant els quadres com els racons que han treballat. Escoltem a Mariona Capella, alumna de quart d'ESO.
18: Hem fet un projecte, l'Invasió d'Art de Sant Feliu, que hem agafat quadres originals, pintures de pintors famosos com Van Gogh, André Derain i més, i hem agafat llocs de Sant Feliu de Codines i les hem fet un conjunt per ajuntar-les i que s'assemblin. Sí, els hem portat als espais on hem triat que les obres es facin, no? Que combinin, i explicar-los pues, sobre l'obra que hem triat, com la nit estelada que estem fent a Can Xifreda, i que els nens aprenguin més sobre l'art i...
13: El projecte va més enllà del treball que els joves han fet a classe i de la sortida que han fet els més petits. Els alumnes han tret la seva feina al carrer i passejant per Sant Feliu es poden descobrir aquestes intervencions artístiques amb cartells on es poden veure les composicions. Es poden trobar a les cartelleres i en diversos comerços. A més, inclouen un codi QR on es pot veure la composició final, l'obra original i conèixer millor tant la pintura com l'espai del poble on s'ha integrat. Una iniciativa que, segons explica l'escola, és una invitació a mirar Sant Feliu amb uns altres ulls.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
20: Bon dia, ja som dijous. Com va avançar la setmana, eh? Va de pressa, això, i a les portes d'un altre cap de setmana. I avui tinc dues notícies per la gent, dues notícies meteorològicament parlant relacionades amb la calor. Aviam, depèn de la gent si agrada la calor o no. La primera és que avui i demà baixarà una mica la temperatura, seran una mica més suaus, i de cada setmana, per això, tindrem la primera onada de calor d'aquest any 2026. Jo crec que ja serà això, no un pic de calor, sinó que tindrem la primera onada de calor aquest cap de setmana. Però primer parlem del dia d'avui. Aquesta nit jo crec que encara s'ha pogut dormir bastant bé, moltes mínimes, però sota els 20 graus a l'interior. Els punts més freds del Pirineu, lògicament més fred, per sota els 10 graus i tot. Però, en general, encara s'ha pogut dormir bastant, bastant bé, amb un cel completament serè, molta tranquil·litat, i no té cap complicació meteorològica al temps aquests dies. L'anticicló, si tot el centre d'Europa és molt potent, molt fort, i de moment serà el gran dominant de la situació meteorològica els pròxims dies. Aquesta tarda creixerà alguna nuvolada, menys que aquests últims dies, molt més inofensiva, i només es preveu alguna tempesta pel cap al Pirineu Occidental. A les dues comarques no es preveuen tempestes aquesta tarda. Les temperatures màximes, com deia, poden baixar 1 o 2 graus, però tot i així seran força altes, al voltant dels 30 graus, potser 31, 32 fins i tot. Per tant, temperatures altes, no allò caniquars, però sí que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quines temperatures més altes les que tindrem. I això és tot. A disfrutar de la calor, a disfrutar del dia d'avui. Aprofiteu aquests 2 dies perquè arriba una importantíssima onada de calor a partir del cap de setmana. Moltes gràcies!
0: Doncs, Pep, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres ja sabeu que a partir de 9:45 parlarem sobre el concert de l'Orquestra Filarmònica de Utah a Call d'Atenes. Amb Afmada ho farem amb la Isolda i en Ramon. Després la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb la Carme Tura i en Dani Fonoll. Amb ells parlarem de l'edatisme i també de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Després la Laia també a la Foc Lent. Amb ella coneixerem Essència Dolça de Caldes de Montbui, amb Txell Zanui, i a 9:45 com sempre, en Guillem Sánchez el tindrem aquí a l'estudi perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: El nou FM, el nou so d'Osona.
21: 24/7.
22: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
23: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
22: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
23: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
22: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla, de Vic.
24: Avui, un cotxe per moure'm.
25: Demà, una furgoneta per treballar.
24: I demà passat, un monovolum per viatjar.
25: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
24: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
25: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
24: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
26: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
27: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
28: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
29: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
28: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
30: Cocodril Club.
31: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
30: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh, oh, oh.
2: Hasta luego, cocodrilo.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
0: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, bona.
0: Doncs començarem repassant, com sempre, les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia. Què diu avui?
3: Avui el titular, doncs, fa... Hi ha un protagonista, que és Zapatero, que ahir va haver de seure's al banc dels acusats per... Doncs per... ja que va ser interrogat a causa del seu cas sobre la corrupció. Llegim, Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per feines per l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. Demano confiança, diu l'excap del govern, en una nota en què es proclama innocent. La imatge, doncs, es veu a José Luis Zapatero ahir arribant a la porta de l'Audiència Nacional.
0: Mm-hmm. Seguim ara per la portada del diari Ara,
3: que també, igual que fa La Vanguardia, dedica la portada, doncs, a Zapatero. Llegim, Zapatero defensa la seva innocència, però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport, però afirma que no ha desvirtuat els indicis racionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions. I la imatge similar a la que veiem a La Vanguardia, on Zapatero, doncs, allà arribant a declarar a l'Audiència Nacional, saludant als mitjans que es van acostar, doncs, per treure aquell moment.
0: I a sobre d'Andreu, que sobre, suposo que vols,
3: sí,
0: comentar.
3: Bé, també un altre tema a destacar, doncs, és mundial, i el protagonista

0: De la macroregió pot ser que posi.
1: Exacte, sí. Jo que tinc una miqueta de miopia, doncs, tampoc és un dreu,
0: es veu a Javier Moy, president de la premsa ibèrica, i durant aquest acte, doncs, quan va fer el seu discurs i gent, doncs, que va estar present en aquesta trobada.
1: Seguim i acabem el repàs de portades dels diaris catalans amb el Punt Avui.
0: Gegants a mig gas. Les grans constructores es van refent de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la patacada. I a la imatge, doncs, es veu una construcció d'habitatges que es troba en una situació molt inicial, en la seva part més embrionària, podríem dir. I bé, el reportatge del Punt Avui que ens porten en portada.
1: Doncs obrim mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
0: Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demana confiança. I la imatge, doncs, es veu l'expresident ahir a la seva arribada a l'Audiència Nacional. La mateixa imatge que hem vist ja a La Vanguardia.
1: Ara per la portada del Mundo, que també va per la mateixa línia.
0: Zapatero és incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció. Evita respondre sobre les joies, ha de mirar la seva agenda sobre cites claus i no utilitzar un Excel ni el correu. Afirma que havia informat de l'assessoria genèrica i oral i que només ha anat a la Xina a donar conferències. I a la imatge, doncs, igual.
1: També la mateixa.
0: Pedro Sánchez. José Luis Rodríguez Zapatero, ahir justament abandonant l'Audiència Nacional.
1: Seguim per la portada de La Razón, que és la mateixa imatge pràcticament.
0: Sí, l'estructura és la similar. Zapatero defensa la seva innocència, però els indicis el mantenen. I la imatge és igual, saludant abans d'entrar a l'Audiència Nacional.
1: I seguim per l'ABC, que aporta dos temes avui.
0: El jutge no creu a Zapatero, és el titular, molt contundent, admet que les seves filles i ell van rebre pagaments a Venezuela, però es desvincula de Plus Ultra. I la imatge, doncs, la família Lozano rep el reconeixement del món del toro. L'entrega del 17è Premi Taurí de l'ABC es converteix en un homenatge de les sagues que ha marcat les últimes dècades de la Festa Nacional en presència de les grans figures que apoderen doncs, els ganaders i també els pagesos i els noms de la cultura.
1: Mare, una portada que no veuríem mai aquí.
0: No, una portada, ja ho veiem, molt patriòtica i molt espanyola.
1: Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins d'aquí una estoneta.
0: Fins ara, una.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 5 minuts de 9:45. I seguim aquí en directe al Territori 17 perquè aquest diumenge tindrà lloc a Call d'Atenes un esdeveniment musical de primer nivell amb la jove filarmònica de Utah dels Estats Units. Serà un concert solidari que té un objectiu evidentment solidari i qui ens ho explicarà millor seran en Ramon Coll i l'Isolda Sanz, que ja els tenim aquí a l'estudi del 9FM. Bon dia als dos, què tal, com esteu?
3: Bon dia, demà bé.
1: Nerviosos pel diumenge?
3: Bueno, una miqueta, a veure si la gent respon a la crida que hem estat fent aquests dies. Jo crec que sí, perquè de moment les entrades es venen la mar de bé i ha de ser una tarda memorable.
1: Començarem parlant primer del concert. No ho hem mencionat, però vosaltres veniu d'Afmado, llavors parlarem de què és Afmado. És un concert solidari que es farà aquest diumenge, com dèiem, a Call d'Atenes, amb una orquestra que és de gran prestigi, que para justament aquí a Espanya i fa una parada aquí a Call d'Atenes. Com ha anat això?
3: Bueno, això ha sigut el Rotary, que patrocina aquest concert. Venen d'una actuació que per mi faran a Granada i llavors venen aquí, és aquest diumenge, a les 6 de la tarda. El director és una persona força coneguda a nivell internacional, és de procedència siriana i l'orquestra està composta de 60-65 músics, tots joves, també amb un prestigi bastant reconegut, i esperem que sigui realment un aconteixement important per a la comarca.
1: I això com ho heu fet? Perquè, clar, és a dir, no sé com poden arribar al final uns joves de Utah a Call d'Atenes, a Osona, a Vic. Com ho fan, això?
3: Bueno, o sigui, això va ser gràcies al Rotary Club, que eren els que tenien contactes amb ells i ens ho van passar a nosaltres, però si ho volíem fer, perquè sovint treballem amb ells en relació amb aquesta activitat d'Afmado que fem, i ens van voler ajudar en aquest aspecte.
1: El concert de diumenge, què hi trobarem? Són joves que són estudiants de corda, de vent i de percussió.

0: Què ens portaran el diumenge? Què podrem veure a l'auditori?
1: Bueno, o sigui, el programa està bastant ple de música clàssica. Hi ha obres de Brahms, de Mendelssohn, de Grieg, de Haydn, i també una miqueta de música de pel·lícula, em sembla que acaben amb els Pirates del Carib, però bàsicament serà música clàssica, o sigui que els melòmens d'aquest estil de música jo crec que poden gaudir força d'aquest concert.
0: Com explicàvem, aquest concert té un objectiu plenament solidari. Directament tots els beneficis van a l'entitat d'Afmado.
1: Exacte.
0: Parlem de què és Afmado, perquè qui no us conegui, doncs que sàpiga quina tasca feu.
2: Val. Afmado és l'associació de familiars i malalts d'Alzheimer i altres demències de la comarca d'Osona. Va néixer el 2013 arrel de les inquietuds d'unes persones familiars que tenien familiars afectats per la malaltia, i al llarg d'aquests anys han anat desenvolupant diverses activitats, sempre molt centrat en la persona afectada i en el seu entorn cuidador. Llavors, a la Junta actual vam assumir la gestió de l'entitat el 2022, després d'haver passat una pandèmia molt, molt dura, sobretot per les persones grans, i el que vam fer va ser tornar a reactivar l'entitat. I a dia d'avui tenim diferents serveis i activitats, sempre adreçats a les persones amb algun tipus de demència, principalment la d'Alzheimer, i sobretot també l'entorn cuidador, que és on donem també molta importància de poder oferir aquest suport. Tenim un espai Respir, que és un espai d'atenció diurna, que obrim de dilluns a divendres, de 9 a 1, i allà poden venir les persones que estan afectades per la malaltia, i fem diverses activitats i tallers. Fem estimulació cognitiva, psicomotricitat, musicoteràpia, club de lectura, llavors també intentem fer debat, també intentem molt que hi hagin relacions, que entre ells es coneguin i que puguin crear vincle a dins del propi d'espai. Llavors tenim 4 grups de suport per les familiars o persones cuidadores de les persones afectades, que els condueix la psicòloga de l'entitat. La mateixa psicòloga també fa atenció psicològica individual a les persones que fan demanda, perquè hi ha moltes persones que moltes vegades venen amb situacions complicades de sobrecàrrega. I llavors tenim activitats de formació i xerrades que fem durant tot l'any, durant el curs.
0: És una entitat que, recordem per qui ens estigui escoltant, és una entitat sense ànim de lucre, per tant totes les persones que entenc que formen part d'Afmado són persones que són voluntàries, no?
1: Sí.
2: Sí, bueno, tota la junta directiva, totes són persones voluntàries, i llavors de professionals hi ha una educadora social, una integradora social, la psicòloga,
1: les infermeres.
2: I llavors també hi han 4 infermeres que són les que porten el servei d'atenció domiciliària als domicilis de les persones.
0: Pel que fa també a l'espai on esteu, aquest octubre veu estrenar una seu aquí a Vic. Com va anar? Perquè clar, entenc que també va ser aquesta inauguració de la seu, també va ser, entenc, per la demanda dels mateixos usuaris que demanaven potser tenir un espai concret, no? Com va anar això?
2: Bueno, va anar perquè nosaltres vam començar l'espai Respir amb petits espais socials que tenim allà al barri de l'Horta Vermella i als habitatges al Montseny. Venien poques persones, o sigui, la difusió ens va costar una mica al principi, però a mesura que vam anar tenint demanda vam veure que necessitàvem poder oferir més espai i un entorn més còmode i més adaptat a les necessitats. I bueno, buscant i buscant vam trobar l'espai que vam inaugurar l'octubre, que està justament davant de la Santa Creu, al carrer Doctor Junyent. I bueno, arrel de la inauguració i de poder oferir tots aquests serveis i activitats en un espai molt més adaptat, o sigui, també val a dir que ha crescut molt, o sigui, hi ha molta demanda de poder utilitzar els serveis, i pensem que també és més accessible a les persones que ho necessiten.
0: També us anava a demanar, vosaltres, clar, tracteu tot el tema de l'Alzheimer, considereu que encara és un tema tabú? És a dir, a la gent li costa parlar d'aquesta malaltia?
1: No, jo crec que no, perquè, per exemple, quan fèiem propaganda, o sigui, d'aquest concert i anàvem repartint els fulletons a la diferent gent i els hi dèiem que aquest concert anava destinat a ajudar l'Alzheimer, molta gent ens deia és molt important perquè cada vegada hi ha més famílies que tenen una persona amb aquesta situació. Jo crec que la gent comença a veure que és una malaltia realment important i que cada vegada s'està extenent més. Jo no crec que sigui tema tabú actualment.
0: S'està extenent més, és a dir, hi ha dades de que cada vegada hi ha més persones diagnosticades amb Alzheimer. No sé si sabeu, podrien ser les causes, o és una cosa que encara s'està estudiant?
2: Bueno, és complicat, perquè això està en mans més de doctors i de científics. Sí que hi ha molts estudis i hi ha molts avanços sobre l'Alzheimer i la demència, però sí que és cert que hi ha molta població afectada, o sigui, nosaltres a nivell de ciutat ho estem notant moltíssim, o sigui, quan més ens coneixen, més demanda tenim. Una problemàtica molt important és també els Alzheimers prematurs, o sigui, les demències que comencen amb edats més tempranes, que realment és impactant veure persones més joves, o sigui, l'Alzheimer és impactant a tots nivells, però en persones més joves, doncs, i cada vegada es veu més.
1: Home, i el fet també de que la gent visqui més temps...
0: Clar, també és veritat.
1: Jo crec que això també afecta que s'incrementi aquesta malaltia a nivell social.
0: Per tant, entenc que l'esperança de vida és més alta i això clar. També potser abans no es notava tant perquè, clar, les persones morien més joves.
1: Exacte.
0: I, clar, ara les persones Exacte. Viuen més anys, per tant, hi ha més probabilitat de que alguna persona... Sí. pateixi Alzheimer, no?
2: Exacte.
0: Sí. I per tant, parlant també dels serveis que oferiu, noteu millora cada vegada que una persona, doncs, que porta un temps venint amb vosaltres, creieu que, òbviament, entenc que tampoc hi ha una cura per l'Alzheimer, de moment no s'ha descobert cap cura, però sí que suposo que el fet de fer aquests exercicis, aquests debats, no, musicoteràpia, tot això també entenc que funciona, no, per aquestes persones, ajuda a pal·liar els efectes almenys.
2: Exacte, el que notem és el manteniment de les capacitats, més enllà de la millora, tant de bo poguéssim notar millores, però sí que hi ha un manteniment, o sigui, l'estada a l'espai Respir no es queda en poc temps, sinó que són persones que hi estan bastant temps, a més són en fases inicials moderades i sí que hi ha, bueno, es nota aquest manteniment. El que és superimportant també és el vincle que fan entre ells, aquesta xarxa, aquesta relació que els manté actius això pensem que poder no hi ha una millora de la malaltia, però pensem que sí que hi ha una millora de la qualitat de vida de les persones, tant de les persones afectades com dels familiars cuidadors, que tenen unes hores al dia per poder fer el que els hi vingui de gust o descansar d'aquestes cures, i no és tot el dia. A vegades també les persones cuidadores tendeixen a protegir i a saber-los greu, poder, que la persona familiar... la deixem en un espai, moltes hores, bueno, llavors a les 4 hores del matí és un espai que considerem que és apropiat, que tenim temps per fer diverses activitats i que impacta, que té un impacte en la qualitat de vida, això sí que ho hem de...
1: I una cosa que dèiem en relació al tema tabú d'aquesta malaltia, una cosa que, per exemple, ens sorprèn és que cada vegada hi ha més número de socis que estan interessats a ser socis de la nostra entitat. Per tant, això demostra que estan realment preocupats i que veuen un valor en aquesta activitat que fem i que tenen ganes de contribuir al manteniment d'aquesta entitat.
0: A part de, per exemple, aquest concert que justament és aquest diumenge, entenc que també heu fet altres actes benèfics per a recaudar diners, o és el primer acte que feu?
2: És així tant a l'engròs, sí. és el primer.
0: Us estreneu, amb aquest.
2: Sí, de fet, sí que tenim programat, o sigui, més endavant, o sigui, pel setembre, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, sí. I tota la temporada fins al desembre, que és la que fan la marató de TV3, tota una sèrie d'activitats, també en benefici, també per sensibilitzar la població, per donar-nos a conèixer i per arribar a més llocs possible. Perquè quan es detecta la malaltia i es dona el diagnòstic, entenem que les famílies, o sigui, en el moment del diagnòstic, diuen, bueno, i ara què?
0: Clar.
2: I ara què fem? On anem? I llavors aquí és important que ens puguin conèixer, perquè ja només tenir un entorn que puguin explicar què els està passant, com ho estan vivint, Això ja els ajuda a sentir-se més acompanyats, que és l'objectiu, acompanyar les famílies i les persones en el procés de la malaltia.
1: Ja, i amb el pas del temps crec que cada vegada Vic i Osona coneixerà més aquesta entitat, perquè estem realment amb ganes d'expandir totes les activitats i que la gent vegi la importància d'aquest problema a nivell familiar.
0: Ens queda poc temps, però òbviament totes les persones que ens estiguin escoltant o ens estiguin veient, si volen anar al concert encara poden, com han d'aconseguir les entrades?
1: El concert encara poden, ja queden poques entrades, vull dir que seria el moment de començar-se a espavilar si realment estan interessats, que crec que pot ser, insisteixo, una bona manera de passar el diumenge. La manera és entrar a www.teatrecalldatenes.cat i allà veureu una imatge del teatre i podeu escollir els vostres seients, i si hi ha sort i potser si aneu al final, a l'últim moment, encara quedarà alguna entrada, però no us refieu d'això, perquè pot ser que no, eh?
0: O sigui que la gent que ens estigui sentint, correu ja a entrar i agafar les entrades, eh?
1: Exactament, perquè en aquest moment en queden poques.
0: Sí. Doncs, Ramon i Isolda, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al Territori 17, per parlar sobre el concert del diumenge, però també per parlar sobre FMADO i també per donar a conèixer aquesta entitat que, òbviament, feu una tasca increïble i supernecessària per acompanyar tant a les persones que pateixen la malaltia com també a tots els familiars que els acompanyen.
1: I gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de donar-nos a conèixer a nivell de Vic i de la comarca.
0: Esteu convidats sempre que vulgueu aquí. Gràcies. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
3: Bon dia.
0: Passen 3 minuts de 3:15 de 10 del matí.

0: I avui la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Carme Tura i Dani Fonoll. Amb ells parlarem de l'edatisme i de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Laia.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Ona. Ja tinc aquí el Dani Fonoll i la Carme Tura per parlar de l'edatisme, però també d'aquesta campanya que va cloure ahir en un acte que jo crec que va estar molt bé. Primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17 i Ona Codinenca. Dani i Carme.
2: Gràcies per convidar-nos.
3: Gràcies, bon dia a tots.
1: A veure, primer de tot, com ha sigut això de participar en aquesta campanya per vosaltres? Carme.
3: A mi, és un tema que no m'havia plantejat cap vegada, aquest de pensar concretament amb l'edat. M'ho van proposar i vaig dir que sí. No hi ha més.
2: Sí, estem al casal de la gent gran i es va dir, escolta, com que es fa aquesta campanya, i crec que és interessant per tots que hi hagi una campanya d'aquest tipus perquè ens visibilitzem i veiem tots els prejudicis que hi poden haver, doncs ens vam prestar perfectament la nostra imatge de dir, bueno, doncs allà hi som, no? I a veure si podem donar un cop de mà a fer això.
1: Clar, perquè més enllà de prestar la vostra imatge, què se us demanava que expliquéssiu en aquesta campanya?
3: En principi no hi va haver-hi explicació, o sigui, una miqueta era gent que feien voluntariat i que fèiem activitats al casal. Llavors es va proposar a diverses persones de participar a la campanya amb la imatge. Llavors, doncs, bé, vam dir que sí.
2: Sí, jo... nosaltres com a tal no hem fet cap activitat, el que passa és que hi va haver la presentació de la campanya i aquesta presentació es va explicar doncs, tot el que hi ha, no? De que realment l'edatisme cada vegada està més, que la gent gran sembla que estiguem limitats a fer certes coses sí, certes coses no i tot, i sí, depenent del físic, evidentment, eh? Com més grans et fas, el físic passa factura de tota la teva vida, però el cap segueix funcionant i el cap pot tenir moltes ganes de fer coses, jo sempre ho dic. Hi ha joves de 80 anys i hi ha vells de 30.
1: Sí.
2: Vull dir, les coses són així. Aleshores, per tinguis la teva edat, i més amb l'experiència que tenim, crec jo, hem de saber escoltar tots els demés, hem de saber escoltar i també puguem aconsellar, perquè la nostra experiència és una que els altres no tenen.
1: Clar, i ara em preguntava, estàvem parlant, no, de l'edat, però vosaltres us considereu grans?
3: Mira, jo ahir
1: a la presentació
3: vaig qüestionar el nom gran, perquè no m'agrada. Llavors, no, perquè gran pot ser el que diu el Dani, una persona de 30 anys. O sigui, no. Jo vinc del món de l'ensenyament i sobretot del món de la psicomotricitat. Llavors allà aprens que és una adaptació al teu cos constant. O sigui, el teu cos et condiciona certes activitats, però tu et vas adaptant. La psiqui crec que no es fa tan gran. O sigui, si tu continues amb les teves idees i intentes adaptar el cos al que pots. Però això ho fan els nens de 3 anys, els nens de 5. L'adaptació al cos és tota la vida. I t'has d'adaptar, depèn de les condicions que tens, del que et passa, de tot això. Però la ment va molt de pressa, no s'atura. A vegades corre més que nosaltres.
1: Sí.
3: Per això el terme gran a mi em costa.
2: Això ho explica molt bé l'Eduard. Hi ha dos termes. Un terme és vell, que no té res a veure, i l'altre terme és major, gran. Evidentment som grans perquè hem viscut més anys, llavors som grans d'edat i tenim una experiència que se'ns ha acumulat durant tots aquests anys. Jo no em considero vell. Jo em considero gran. Gran sí, per què? Perquè va tenir una edat, evidentment, i espero tenir-ne molta més. Però vell no m'hi considero en cap moment. Em consideraré vell aquell dia que ja en la meva ment no vulgui treballar més, ni vulgui fer més coses, ni res. Serà realment, en aquell moment serà el final de la meva vida. En aquell moment em considero una persona gran, sí, perquè no, casal de la gent gran, això ho diu, no? No de la gent vella, sinó de la gent gran.
1: Correcte, és un bon apunt, realment. Val la pena fer aquesta diferenciació entre gran i vell. Ah. Però ara anem una mica a focalitzar més en el vostre dia a dia, o potser no en el vostre dia a dia, però sí en la vostra experiència, perquè al final l'edatisme és una cosa que cada cop potser està més visible, però és en el dia a dia. Aleshores, m'agradaria saber si vosaltres us heu trobat en algun detall del dia a dia situacions que noteu que per això, que per la vostra edat, us han tractat diferents.
2: Jo particularment encara no.
3: Home, et deixen lloc en el metro, és fantàstic, és una cosa fantàstica, jo l'accepto super, super, amable, super agraïda. Clar, arriba un dia que tu vas a un lloc i de cop i volta et diuen, senyora, què vol? Aquell
1: senyora,
3: dia entres,
1: senyora?
3: Entres en l'edat, en una altra edat.
2: Sí, sí, evidentment.
3: Jo la vida la divideixo amb de 20 anys en 20 anys.
1: Vale.
3: Per mi és 20 anys en 20 anys. Fins als 20 és una història molt maca,
1: sí,
3: bueno,
1: sí.
3: Maca o no bueno, maca. Sí. Fins als 40 hi ha una altra història, i dels 40 als 60, i ara jo estic a la quarta edat.
1: Vale.
3: No li dic gran, li dic la quarta etapa.
1: És la quarta etapa.
3: La quarta etapa. I fins als 80. I llavors, algú encara té la cinquena.
1: Clar, no, clar ja hauria sí, d'haver-hi sí. La cinquena.
2: Sí, sí. Bé, I tal com anem, que es van canviant coses, la sisena aviat també. Ja serà normal que la gent visqui més de 100 anys.
3: Sí, i hi ha gent de 100 anys molt lúcida.
1: Sí?
3: Sí.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. Hi ha gent de 100 anys que els hi fan entrevistes, que després al cap d'un temps te n'assabentes, que s'han mort o que el que sigui, però que els hi han fet una entrevista i dius, caram, aquesta persona té una riquesa, té una lucidesa, sí, sí, sí.
1: O sigui que al final l'edat és realment pot ser només un número, al final.
2: Sí, és relativa, l'edat es porta una mica al cor. Vull dir, l'edat és l'edat que sent cadascú, i això es veu amb les ganes de treballar. A veure, tu em diràs, quan una jubila,
1: sí,
2: hi ha gent que està activa abans de jubilar-se, sí. O sigui, fa la seva feina, però a més està amb set entitats, fent això, fent allò, fent l'altre. Quan et jubiles, no estàs amb 7, estàs amb 12 i encara tens més feina que quan estàs treballant. Si ets així. Si tu quan et jubiles ets una persona que sempre treballa i va de la feina a casa, de la casa a la feina, de la feina a casa, de la casa a la feina, quan et jubiles et tornes vell de seguida.
1: T'envelleixes.
2: No fas res. Com que no fas res, veus sèries a la tele
1: i ja està.
2: I no fas res més. Aleshores, és la persona la que decideix si es fa gran o es fa vella. I és la persona la que decideix si acaba en condicions per poder seguir fent la seva vida o no.
3: Però fer-se gran o estar actiu o no estar actiu també depèn de la persona i no necessàriament aquella persona ha d'estar amb entitats. La meva mare, hem de parlar no, una mica dels nostres...
2: La meva
3: mare era una persona molt activa. Molt activa, tenia el seu hort, plantava les seves patates, plantava tot... I un dia una veïna va caure i els seus fills va caure l'or i els seus fills van dir prou or. La meva mare ens va agafar i ens va dir a mi no em negueu a l'hort, eh? Va, i li vam dir no, tu amb les botes puestes allà a l'hort, si t'hem de collir et collirem i si t'hi quedes doncs seràs la més feliç del món. Vull dir que l'activitat... diem, hi ha gent que es queda a casa, però a casa fa moltes coses.
2: Sí, sí, sí.
3: Perquè hi ha una senyora, jo conec una senyora que fa ganxet, preciós, que fan poemes, la Remei... Vull dir, l'activitat cada un fa la que li agrada o la que pot o la que...
1: Però és important.
2: És important fer activitat.
3: Les associacions, sí. O sigui, el casal dels avis, per exemple... Ara li he dit avis, has vist, oi?
2: Sí, sí, perquè és gent gran, però bueno, tu mateixa. Tu com et consideres?
3: I no sóc àvia, o sigui que... doncs, hi ha molta gent que fa moltes activitats que no les faria i que necessita aquesta socialització. I és maco, i està molt bé, perquè... nosaltres, tu no sé, sí, ell també fa voluntariat, sí. Fem voluntariat al casal i clar, hi ha gent que veus que els hi va fantàstic, que vinguin allà, que parlin amb tu. I jo faig català i tinc iaies que fa 7 anys que les tinc.
1: Ai,
3: i tenen 80, 90... Clar, a mi em fa una il·lusió que vulguin aprendre català als 90 anys. O que vulguin practicar el català o millorar, i que les veus, no? I se saben poemes, i se saben això. I em sorprenen molt. Em sorprèn.
1: Clar, al final és estar actiu, també.
2: Sí, exacte.
1: No?
2: Això, vull dir, una de les entitats ho deia per això, però que al final és el que diu la Carme, és estar actiu. És que tu tinguis els teus interessos i tal, hi ha gent que és més sociable o es vol socialitzar més que uns altres, però que no paren a casa i ja està. Llavors, això és el que manté una persona activa, és el que la manté viva, la que la manté gran, però no vella, però no és el que estem dient, no? Jo ho he dit pel cas de les entitats, perquè sí que hi ha molta gent gran, molta gent que ja s'ha jubilat i tal, però que està en moltes entitats i en molts llocs precisament per això, per tenir una activitat i ara faig això, ara organitzo l'altre. Però realment és el que diu la Carme, és estar actiu amb el que t'agrada, que encara que sigui una col·lecció de segells, o que sigui ganxet, o que sigui un hort.
1: Qualsevol cosa.
2: Qualsevol activitat que et faci tenir la ment en aquell moment ocupada només amb allò, perquè val la pena.
1: I ja per tancar, perquè se'ns acaba el temps, us vull preguntar, aquella gent que comença a ser potser gran, no direm vella, perquè jo crec que també és gran, i té por d'aquesta edat que arriba, què li diríeu?
3: Sempre tens por de les coses desconegudes, o sigui, el tot. Però és que va venint, és que tu no fas un trencament, o sigui, tu ets tu i et vas trobant amb el que et vas trobant. Clar que et fa... Què et fa por? La solitud és molt terrible. O sigui, estar sol, això sí que fa por. Fa por. Hi ha gent que ja està molt bé, també sol, sí. Perquè tota la vida ha tingut molta illa. Però t'hi vas trobant. O sigui, un dia el peu et falla, l'altre dia no sé què, i és el que et deia, no? Una mica que et vas adaptant, t'has d'anar adaptant
1: aquesta nova normalitat,
3: al teu
1: no?
3: cos, que és el que et falla, sobretot. A vegades la ment també, perquè quan hi ha Alzheimer's o hi ha coses d'aquestes, també falla la ment. I això sí que, per mi, a mi això sí que em fa una mica de por. Perdre la identitat potser és el que més por em fa.
2: Sí, sí, bé, tota la vida estem aprenent, tota la vida és un aprenentatge i això no deixa de ser una part més de l'aprenentatge. Has d'aprendre a fer-te gran, també. Llavors, has d'acumular, perquè és inevitable, et diràs fent gran, i has del cos cuidar-lo el màxim possible, el qual no vol dir que se t'espatlli en un moment donat que sense que tu ho preveguis, no? Però, bueno, has de tirar endavant i has d'anar aprenent d'aquestes coses que et van passant i llavors amb això d'anar tirant endavant tot el millor que puguis i estar el més lúcid i el més entretingut i el més persona que puguis.
1: Doncs, Dani, Carme, moltíssimes gràcies per ser aquest matí al Territori 17 i aquí a Ona Codinenca. Ha sigut un veritable plaer conversar amb vosaltres. Ha sigut molt interessant i, sobretot, recordeu, és fer-se gran que no fer-se vell.
2: Ni més ni menys.
3: Molt, molt contents d'haver estat aquí. Si hem pogut, si podem ajudar o... Jo donar gràcies a tota la gent que fa activitats, com diu el Dani,
2: sí.
3: O que les fa a casa. Jo he après molt de les iaies del
1: sí.
3: casal.
1: S'aprèn molt. Pues moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ha arribat ara el moment quina és la cançó del dia.

És tant i auguri de Rafaela Carrà, és que avui la presentadora de televisió i cantant italiana hagués celebrat el seu 83è aniversari. Carrà va presentar nombrosos programes televisius d'èxit durant les dècades passades, la majoria de les quals a la cadena pública italiana RAI i a la televisió espanyola. Es considera la diva italiana, com també se la coneixia, i recordada pel caràcter de dona forta i independent. Va morir el 2021 a causa d'un càncer de pulmó.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us explicaré el comunicat de la xarxa de plataformes d'usuàries de trens de Catalunya. Des de la crisi ferroviària de Catalunya, que es va iniciar el dimarts 20 de gener de 2026 pels accidents de l'R4 a Gelida i de l'R1 entre Blanes i Tordera, les 10 plataformes d'usuaris de trens de Catalunya s'han reunit setmanalment amb la consellera Sílvia Paneque, el secretari Manel Nadal i els tècnics del departament per tal de transmetre'ls directament els problemes que hi ha a la xarxa ferroviària i buscar com solucionar-los. Van agrair la comunicació immediata dels dies de crisi, però després de 6 mesos de reunions setmanals amb el govern i Rodalies de Catalunya, creuen que la dinàmica de la interlocució s'ha degradat fortament. Diuen que no es tracta de fer reunions amb les plataformes per prendre nota del que passa. No es tracta d'escoltar una vegada i una altra les mateixes queixes, els mateixos retards, les mateixes incidències i les mateixes reclamacions. La sensació que tenen és clara, el govern no entén la realitat ni la magnitud del problema. Calen compromisos clars i solucions efectives. Entendre i acceptar els problemes bàsics que pateixen els usuaris i treballar per aconseguir una xarxa ferroviària digna de Catalunya. La frustració dels usuaris també ve alimentada per una dinàmica que repeteix constantment. Han escoltat reiteradament anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que sovint no es tradueixen en resultats perceptibles per als usuaris. Són conscients que l'actual govern ha heretat una situació molt complicada, fruit de dècades de desinversió, manca de planificació i decisions errònies. Però no pot ser que segueixin amb mancances tan grans com el fet de donar informació fiable a l'usuari sobre les incidències i alternatives. El pròxim dia us acabaré d'explicar el que diu aquest comunicat. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: De seguida parlarem sobre essència dolça, abans però anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. La primavera de 2026 ha estat la primavera més càlida registrada des del naixement de l'Observatori Fabra ara fa 113 anys. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer a la xerrada sobre el canvi climàtic liderada per el cap de meteorologia de l'Observatori Alfons Puertas, que s'ha dut a terme a la fàbrica de cultura tèxtil Rase de Cardedeu, Enric.
3: Així és, Ona, en una sala plena de gom a gom el meteoròleg ha explicat en quines situacions trobem i els... Al llarg de la trobada, Puertas ha aportat la seva mirada experta sobre l'evolució del clima partint de les observacions fetes a l'Observatori Fabra des de l'any en què es va fundar. Assegura que gràcies a la tasca que desenvolupa per als diferents meteoròlegs de l'espai, s'ha conclòs que Barcelona viu un canvi climàtic evident des de fa més de 100 anys. Escoltem-lo.
4: Bé, el motiu del canvi climàtic és clarament antropogènic. L'activitat humana, sobretot el capitalisme, la indústria brutal, que a base de cremar gasos d'efecte hivernacle que s'han anat acumulant a l'atmosfera durant dècades, ha produït aquest increment. Ha estat un increment produït durant anys, durant dècades, que no es revertirà de manera immediata. Per tant, no és una tasca tant que haguem de fer nosaltres ara mateix, sinó com que realment siguem capaços de projectar a les generacions futures un canvi de tractament sobre la Terra.
3: Aquesta ha estat la segona xerrada dins del cicle de jornades ambientals en Natura a Cardedeu que l'Ajuntament de Cardedeu ha impulsat per conscienciar sobre la preocupant situació del medi ambient. Escoltem a Xavi Feria, regidor de Medi Ambient, precisament.
5: Considerem que la formació i la informació és molt important per conèixer el nostre entorn i per descomptat que això ho continuarem fent. Engrescar la gent que vingui, que la propera crec que serà molt divertida, especialment si venen en infants, i que, bueno, doncs això, que el medi ambient i el canvi climàtic i tot el que comporta ens ateny a tots nosaltres.
3: Amb aquest cicle de jornades ambientals, Cardedeu ha tornat a posar el focus en els reptes ambientals actuals i en la importància de conèixer l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: I el Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses farà 50 anys que es va reconstruir aquest juliol, l'Andreu.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1927, 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
6: La reconstrucció que es va fer, l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era la iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores amb Josep Bosch, doncs que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El pont vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
6: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic pont vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
2: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des d'Ona Codinenca, amb Laia de Déu. I avui a La Foc Lent anem cap a Caldes de Montbui, parlarem de dolços, més concretament de dolços molt més nutritius, perquè a la Vila Termal es troba l'Essència Dolça, un petit obrador situat al casc antic del municipi. Per parlar-ne ens acompanya la Txell Zanui, ella és l'encarregada de fer uns dolços ben diferents i ho farem de la mà de la Lara Guia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
7: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb Txell Zanui per parlar, que ella és propietària de l'Essència Dolça, i parlarem de dolços. Avui parlarem de dolços que, creu-me, pels que no esteu aquí no ho sabeu, però fa una olor espectacular. I primer de tot, bon dia, Txell, i gràcies per estar al Territori 17 i a Ona Codinenca aquest matí.
8: Bon dia, i gràcies per convidar-me.
7: Clar, primer de tot, vull dir, per qui no ho sàpiga, com neix el projecte de l'Essència Dolça? D'on surt aquesta iniciativa tan maca?
8: Bueno, de fet, li vaig posar el nom d'Essència Dolça perquè va sortir arrel de la meva maternitat. Jo treballava en una oficina, en una mútua d'accidents de treball, des dels 17 anys fins als 45. I un bon dia, sortint corrents de la feina a buscar berenar per les meves filles, i no poden menjar sucre blanc, farina blanca, cada cop que em quedo sense berenar. I vaig començar a fer proves a casa, de magdalenes, galetes, tot el que cada cop m'agradava més versionar les receptes que no passar factures a l'ordinador i rebre trucades. Llavors un bon dia vaig tenir una crisi d'aquestes de dir, hòstia, potser hauria de provar alguna cosa diferent, no? Després de 28 anys fent el mateix i sense tenir gaires possibilitats a l'empresa on treballava. I em vaig tirar a la piscina. Vaig decidir fer apostar per aquesta oportunitat que m'acabava d'aparèixer no sé d'on i vaig plegar de l'empresa l'any anterior al Covid. Llavors em vaig començar a formar en pastisseria, perquè clar, jo no tenia cap formació. Vaig fer pastisseria, però clar, la pastisseria era clàssica, però amb tota la intenció de passar-ho a algú més nutritiu, amb una altra qualitat, i va sortir de manera molt espontània i que no sé d'on em ve realment.
7: Clar, és que jo t'anava a preguntar, uau, passa, quin canvi radical de vida més heavy, i tot per la maternitat.
8: Sí.
7: Clar, perquè aquí la gent no ho veu, estem a la ràdio, però aquí, vull dir, ara estem tancats, però tu normalment estàs fent feina constantment. Vull dir, aquí veig, per exemple, flocs de blat de moro amb xocolata. D'on agafes tota aquesta inspiració per fer els productes?
8: Bueno, la veritat és que primer va sorgir del que a mi m'agrada realment, no? Perquè jo pensava, jo no trobo una galeta artesana bona que digui, me menjo una i la disfruto, no? I jo era de menjar galetes, a mi m'agrada comprar les galetes a qualsevol lloc, però a les pastisseries només hi havia una pasta de te, no? Que és una cosa molt bona, però molt per una ocasió molt especial, no? Llavors a diari jo no trobava aquesta opció. I d'aquí va venir de començar a provar, doncs, d'una recepta bàsica de galeta, començar a canviar, no? Agafar la farina de blat, jo no n'utilitzo directament, només utilitzo espelta, sègol, alguna sense gluten també, i tot integral i ecològic. El tema ecològic també per mi era molt important, no? Perquè hi ha, a darrere, a part que hi ha un valor, hi ha un valor nutritiu molt important. I això tenia molt clar que volia que fos així. Llavors els sucres també vaig eliminar el sucre blanc, el vaig passar per panela o sucre integral de canya també ecològic. Els ous, evidentment, tenia molt clar que havien de ser ecològics. I hi ha algun ingredient que no l'utilitzo ecològic, però sí que miro que sigui de molt bona qualitat i a poder ser de proximitat.
7: I... Clar, jo entenc que potser al principi devia costar bastant més, no? Endinsar-te en un sector que de fet hi ha pocs espais com el teu. Com va ser aquest inici?
8: L'inici sí que és veritat que vaig tenir un avantatge, i és que jo formava part d'una cooperativa de famílies de consum ecològic, i un dia en una assemblea, allò era el vespre, i se'm va acudir portar una safata, no?, de magdalenes i galetes, i em van dir, no t'has tret això? No ho faig jo a casa. I ja sent de què ho fas, no? Dic, bueno, doncs mira, les nenes, no? I a vegades, doncs al vespre, quan ja dormen, em poso a fer coses, no? I em van dir, hòstia, doncs això ens ho podries vendre. I vaig dir, esteu dient, com a administrativa, és que no m'havia passat pel cap encara, no?, tot això. I vaig dir, doncs, bueno, vosaltres creieu que és bo, ja que ho esteu tastant. I em van dir, no, és que no n'hi ha d'això. Sí que hi ha algú ecològic, però ja no deixa de ser industrial, no? Vull dir, no hi ha un producte artesà. I va ser una cosa que em va fer pensar, vaig pensar, sí, és que realment és una escletxa de mercat, no? I quan vaig decidir apostar per això, clar, estava molt verda a nivell tècnic, i quan em vaig presentar a l'escola, em vaig formar a Sabadell a la Baking School, i quan me'n vaig presentar allà i ens van fer la primera entrevista, no, els profes, jo tenia uns referents brutals de nivell de pastisseria, no? I un dels que em va tocar a mi ens va preguntar, i tu per què estàs aquí, tu què vols fer? No? I clar, la majoria doncs treballava en una pastisseria, bueno, clàssic, no? I jo vaig dir, doncs jo vull fer això, jo vull fer pastisseria més nutritiva, amb una altra qualitat, amb producte d'aquí, i a més que cobreixi les intoleràncies que cada cop n'hi ha més, no? I clar, el tio em va dir, ja et pots arremangar i començar a pencar perquè tindràs feina. I jo vaig dir, vols dir, tu ja veuràs. I bueno, sí, la cosa ha anat evolucionant, no és fàcil, no? Perquè això, aterrar-ho i tocar de peus a terra i veure que la gent tingui el valor també de tastar-ho, perquè encara hi ha molt prejudici amb això, no? S'imaginen que l'integral no és bo, que serà sec, no sé, la gent es fot moltes paranoies, no?, amb això. I llavors t'has d'anar guanyant una miqueta la gent, no? Però és un sector de població que existeix, que busca això, no?
7: I t'has aconseguit guanyar el sector una miqueta? T'has aconseguit guanyar la gent una miqueta?
8: Bueno, t'haig de dir que mica en mica sí. Aviam, sí que és veritat que, a més, jo no sóc de Caldes autòctona, no? Jo vaig venir aquí amb 30 anys, perquè la meva parella és de Caldes, però clar, això també és una cosa que també m'ha sobtat, a mi, entrava la gent i em deia, tu ets de Caldes? I pensava, hòstia, tastaràs la galeta si sóc de Caldes o no? O és que no m'acabo d'entendre això, no? Però bé, mica en mica, sí que és veritat que tinc, jo crec que sóc una privilegiada amb el tipus de client que tinc, perquè gent amb molta consciència i que valora molt el que faig, i penso que això no té preu. Jo sempre fardo molt, no?, de les clientes i clients, no?, perquè penso que és molt guai, perquè busquen gent amb una sensibilitat normalment, no? I jo penso que m'han trobat, ens hem trobat, no?
7: Sí. I clar, ara parlem de productes. Quin és el producte que més vens aquí? Perquè a part, vull dir, estàs tu sola, vull dir, ho fas tot tu, aleshores ha d'haver algun producte que sempre funciona més que d'altres, potser.
8: Bé, el producte estrella són les galetes. Jo crec que són les galetes, perquè és això, no n'hi ha. Faig magdalenes, però els forners també les fan artesanes, no? I encara que les farines siguin diferents i que no hi poso làctics o alguna cosa més concreta meva, en trobes a tot arreu. Però les galetes jo crec que sí que han sigut el que han tirat més el projecte, tot i que faig pastissos i faig altres coses que la gent potser coneix menys, no? Però les galetes és el producte estrella, jo crec. I vaig començar amb les cookies, unes que són més primetes, que van ser les que vaig provar de fer a casa. I en lloc de posar-hi blat, vaig 100% sègol integral eco, I clar, quan els deia la gent gran integrals em deien, però m'ho dius en sèrio? I, sí, són integrals, és que tampoc no ha de ser tan diferent, no? I baixades a més de sucre també és un tema que miren molt, els percentatges de sucre, de baixar-los molt a uns límits que jo penso que són els tolerables, no? Perquè sigui bona, evidentment, doncs pugui menjar, no? I que també tingui una part una mica més nutritiva, encara que tingui sucre.
9: I la gent se sorprèn quan dius que porta tan poc sucre?
8: Sí. Hi ha gent que fins i tot... Aviam, a vegades em venen i hi ha gent que em ve i em demana una galeta sense sucre, no? I li dic, bueno, però ha de portar alguna cosa per fer dolç, no? I hi ha una mica a vegades de contradiccions, no, amb això, i els dic, no, estan molt baixades de sucre, és a dir, si una galeta, si la recepta i si el guió dels llibres de tots els meus receptaris, jo quan l'agafo calculo, tinc un Excel amb els càlculs dels percentatges, no? I ja, és que ja ho veig que està passadíssim, dic, és que no cal posar-hi un 30% de sucre en una galeta. Dic, pots posar un 17, i si l'ingredient és bo, la galeta és bona, no? I aquestes en concret, les que porten xips de xocolata, ara no recordo com estan, però potser estan a un 16% de sucre, no? Vull dir que et menges una galeta i els grams que té de sucre, bueno, menja-te-la de gust, no? Per una.
9: Sí, això segur que serà menjant de gust. I, clar, a part de galetes, ens has explicat que fas altres coses i també fas tallers. Com va sorgir això de fer els tallers?
8: Els fer tallers va ser ben bé perquè penso que cal una consciència. I la consciència és molt important que vingui de baix, de petits, no? Perquè jo ho he vist a casa, i les meves filles estaven acostumades al Colacao i a les galetes Maria, i fer jo el canvi, jo el vaig haver de provocar a casa, no? Perquè, clar, no estaven acostumades, no? A menjar segons. Per sort eren molt petites i era més fàcil, no? Però encara de tant en tant algun dia diuen, avui em pots comprar un Oreo, no? I dius, bueno, va, és un cop l'any? Bueno, va, ja sé que no... Bueno, és encara el record, no, de menjar una porqueria, de tant en tant no passa res, no? Però jo crec que falta això, falta aquesta consciència, i en els tallers és molt guai veure, i sobretot quan són més grans, no? Una vegada van venir un grup d'adolescents i els vaig dir, avui farem unes galetes 100% integrals, i els veus la cara, no? De dir, hòstia, no fotis, no? És com una mica com de decepció, no? I, bueno, vosaltres els fareu quan els tasteu a veure què, no? I clar, quan els veus quan les tasten, no? I, hòstia, però que guai, no? Perquè descobreixen que pot ser molt bo, no? Sent més nutritiu, no? I molt més digestiva. I de fet, amb gent molt jove. Ara tinc un grup de nois que venen del gimnàs, no? I els veus allà tots catxes, això. I passen per aquí, s'emporten tres cookies i penso, oh, que guai, per mi és això m'omple, no? I en els tallers s'aconsegueix això, també. Que hi hagi una consciència de saber. I llavors, a vegades els dic... Heu vist quants ingredients hem fet servir? Què hem fet servir? No? I els repassem, no, els ingredients. I, doncs ara, quan mengeu unes galetes del súper, que no passa res perquè us les mengeu, evidentment, però mireu l'etiqueta. I de tots aquells ingredients que veieu, a veure quins reconeixeu. No? I veureu que fàcil és fer una galeta bona, no? Si els ingredients són bons.
9: I clar, però normalment els tallers estan enfocats a fer només galetes, per exemple, o és el que les persones o el grup de persones que ve a fer el taller tria, o això depèn de tu?
8: La veritat és que he fet molt de galetes amb nens perquè és molt fàcil, és molt manipulable i no té dificultat, i llavors sí que a casa ho podran fer, no? Que bé, alguna vegada m'han enviat una foto, que te les hem fet a casa, no, tots contents, no? I d'altres vegades, amb gent més grans ja o amb adults, hem fet altres coses, més masses batudes, fer un cake, posar-hi taronja, jugar una mica amb el producte de proximitat i de temporada, que això també està molt bé, no? I a vegades em venen senyores que dius, però si no està fartes de fer pans de pessic a casa, no? Però a vegades els explico coses que potser ningú els hi ha explicat i que al final, jo fa 4 anys que faig això, vull dir, també em falta molt per aprendre, però trucs o coses, no, que et diuen, hosti, doncs mira, veus, això no ho sabia, no? Doncs que els ous han d'estar a temperatura ambient igual que la resta d'ingredients, no? I bueno, i està bé també. I ara l'últim taller que vaig fer, vam fer postres en got, que a través de coses que tenien a casa els nens poguessin fer-se unes postres. Vam sortir contentíssims, perquè vam muntar nata, vam fer una crema de formatge i llavors vam tallar d'aus de... Els vaig dir, tenies dues maneres a casa que s'estan assecant, no? Les talles a d'aus, les poses dins un gotet amb uns navius i unes gers i li fots una mica de nata o una crema de formatge. Bé, van marxar d'aquí amb els gots, que semblava que havien fet saber què, no? I això és el guai, no? Donar aquestes eines... perquè ells siguin molt conscients del que mengen i que es poden fer més coses a casa del que es pensen.
9: I ja per acabar, Txell, per qui no hagi vingut mai aquí, què s'endurà la persona que vingui? Un nou visitant, què és el que vols que s'endugui d'essència dolça com a tal?
8: Jo crec que el que m'agradaria que s'emportessin és com una experiència, no? D'haver estat un producte dolç molt diferent al que estem acostumats. i que li quedin el record, no, això? De fet, em passa a vegades allò que ve algú per Nadal, a la fira de Nadal, no? Passa algú i vaig venir l'any passat, em vaig emportar un brownie i se'n recorden perfectament de que es van emportar i vinc a comprar el mateix. I vas dir, doncs avui no hi ha això, avui hi ha una altra cosa, perquè ja no em queda, no? Però això és supersatisfactori, no? Que vingui algú, no sé, de Granollers o de Mataró, que van venir a la fira de Nadal i tornin a venir i et vinguin a buscar, no? I que se'n recordin d'això.
9: Doncs, Txell, moltíssimes gràcies. Ha estat un veritable plaer parlar de dolç des d'un altre punt de vista, més nutritiu, així que moltes gràcies.
8: A vosaltres, jo encantada. Com vulgueu, aquí estic.
10: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Moltes gràcies, Laia, per portar-nos avui a la Foc Lent, on hem conegut la tasca i quins productes trobarem a Essència Dolça, a la botiga a Caldes de Montbui. Nosaltres, a partir de 11:15, tindrem aquí a l'estudi, com sempre, en Guillem Sánchez, perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, sobretot a Twitter, i després, els dijous, com sempre, ens agrada acabar el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i també algunes recomanacions de sèries, com sempre ens ho porta de la mà l'Isaac Muntada, sempre que ens queda alguna estoneta per poder comentar alguna sèrie. Però tot això sabeu que ho farem després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
10: El 9FM, el nou so d'Osona.
11: 24/7.
12: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
13: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
12: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
13: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
12: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
14: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
15: A ALR tenim el vehicle que busques.
16: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
15: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
17: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
2: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
17: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
2: Ah, sí? Què té d'especial?
17: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
2: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
17: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
2: I com s'hi pot contactar?
17: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
10: El 9FM, 92.8.
2: Anuncia't al 9FM.
18: La ràdio de casa. 9 3 8 8 9 4949.
2: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
18: La publicitat més eficaç.
19: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
20: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
10: El 9FM. El nou so d'Osona.
21: Territori 17.
2: En punt, ara mateix, 11:15 al Territori 17. Moment de saludar un dia més en Guillem. Què tal, Guillem? Com estàs?
22: Com estem? Molt bé, molt bé.
2: Molt bé. Avui anava a dir fa calor.
22: Fa calor.
2: Però des d'aquí no ho notem.
0: Correcte.
4: Perquè és un petit refugi climàtic a la ràdio.
0: De fet, aquest iglú de l'estudi s'ha de dir que està ben aconseguit.
4: Està ben aconseguit, sí, sí. En fi, què ens portes avui?
0: Doncs mira, gent com en Ferran, que ens diu també això, diu, torna a l'estiu, les piscines i les estranyes persones que porten calçotets de sota el banyador.
4: És veritat, això però és una pregunta. Vosaltres em porteu de calçotets?
0: No.
22: Fins fa poc, sí.
0: Jo no.
4: No em port...
22: Ara jo... ja no.
4: Clar,
22: aquest
4: jo any
22: no
4: me n'he posat, crec.
22: L'any passat sí que me'n posava, però vaig començar l'estiu posant-me i acabant-ne sense.
4: No és molt incòmode?
22: No, jo no ho veig incòmode.
0: Jo és com tot, depèn de si t'hi acostumes o depèn de no, o depèn de l'entorn, el context, de... no sé.
22: Sí.
0: Hi ha moltes coses que influeixen.
4: Moltes qüestions, sí.
0: Va, escolteu, aquesta usuària n'ha sortit contenta. Diu, doncs he de dir que l'acte que ha muntat l'Insti de graduació, molt bé. Doncs mira.
22: Això és perquè havia menjar?
0: No dona més detalls, però la qüestió del menjar potser i de si havia d'haver un tipus de roba o d'etiqueta o això, potser ha influït, no sé.
4: Pot ser.
22: I de si s'ha fet curta la...
0: Correcte.
22: El sermó dels professors.
4: Uf, és que això és dur, eh?
0: Jo crec
4: és
0: que
4: dur.
0: La clau és qüestió de durada, eh? Que no sigui excessivament llarg, perquè tampoc...
22: Jo, no sé si em deixo explicar una experiència.
0: I tant que
4: sí. Exacte, explica'm.
22: Un professor, bueno, ens vam graduar a quart d'ESO, es va fotre un pot de pastilles, com volia fer un símil... explicant que si tu llegies tot i veies el que comportava això, doncs no li passava res.
4: Què?
0: Bé, coses que passen al Vallès, no?
22: Coses que passen.
4: No entenc,
22: passen
4: o sigui, a... es va prendre pastilles?
22: Sí, o sigui, ara no me'n recordo ben bé quin tipus de medicament era, però és unes que si te'n prens moltes no passa res, perquè ho llegeixes i ha, o sigui, és un tipus de... És que no sé si... Bueno, no me'n recordo el nom de la pastilla. Ja ho preguntaré i demà...
0: Dilluns ens ho...
4: Ai,
0: dilluns,
4: ens ho portes, exacte.
22: Però sí, va ser un moment per recordar.
0: Moment històric.
4: Mare meva.
0: Va, m'ha agradat també el comentari d'en Jaume avui tractant qüestions de llengua, que ens diu, els catalans fem tantes coses...

0: Capritxosos, atenció al que ens diu Liu. Escolteu bé, eh? Diu, aquest matí n'he sentit una a la ràdio parlant d'un futbolista que ha debutat per primera vegada al Mundial de Futbol. I com a clàssic, si ha debutat és per primera vegada, no?
1: Exacte.
0: No, Andreu?
2: Sí, no. Tu no puges baixant les escales.
0: Correcte, correcte. Va, i ara que ja t'he citat, Andreu, què en penses d'aquesta aportació d'en Manel? Atenció,
2: a veure,
0: eh?
2: Què diu en Manel?
0: Diu, el dia que Portugal deixi de jugar amb 10, segrestada per un senyor de 41 anys que no s'aguanta els pets, farà alguna cosa amb l'equipàs que té.
2: Ai, ai, ai.
0: De fet, aquí algú va dir dilluns que Bruno Fernández seria el millor jugador del Mundial. Va ser Andreu Jiménez. De moment no va pel camí. Però...
2: No vaig pel camí.
0: Però mai se sap, eh?
2: Queden molts partits.
0: Correcte.
1: Puc fer un parèntesi?
0: I tant que sí, i tant que sí.
1: En Joan García, de La Veu, m'ha dit, l'Andreu deu voler dir homeopatia.
2: Sí.
1: Efectivament.
2: Jo doncs crec que sí.
0: Solucionat.
1: Exacte.
0: Solucionat.
1: No són medicaments, és
2: No, però és una pastilla homeopatia. Que hi ha gent que sí que li funciona.
1: Bueno, hi ha tot aquest debat de l'homeopatia, si és un efecte... Sí. Com es diu? Efecte...
0: Placebo, no?
2: Sí, però que,
1: si no...
2: que l'home s'ho va fotre i va ser, hi ha gent que no li va sentar gaire bé.
1: Pot ser.
0: Va generar debat, segurament, sí, eh? Sí. El que no canvia, Andreu i jo, no amb el temps, és això que ens diu Antoni. Escriu, cada 4 anys, 2 punts. Croàcia sempre competitiva. Els aficionats croates amb gorro de waterpolo.
2: Oh, m'encanta.
0: Golaços croates avui va Turina i Modric jugant.
1: No entès res el que heu dit, però...
0: Visca Croàcia.
2: Visca Croàcia.
0: Visca Croàcia.
2: Visca Dubrovnik.
0: Va, i l'Àlvaro ens diu avui, la pobra de la meva filla gran s'ha despertat demanant-me una estona de Teletubbies abans d'anar a la guarderia, però s'està esmorzant al final de l'Àustria i Jordània perquè la vida és molt dura.
2: És veritat que hi era Àustria i Jordània. En sèrio?
1: Si la teva filla o filla et demana que li posis els Teletubbies, treu el futbol i li poses els Teletubbies, en Doraemon o el que sigui.
0: Jo crec que hi ha un punt d'ironia en aquesta piulada, però entenem el context. Entenem el context.
2: A veure, un Àustria... Àustria i Jordània era?
0: Sí.
2: Només es pot veure una vegada a la vida, els
0: correcte.
2: Teletubbies sempre.
0: Correcte.
1: No, això és cert.
0: No el pots experimentar...
2: És que
0: clar...
2: S'ha de respectar.
0: Va, i més enllà del futbol, són dies de foc i soroll. La Noe ens diu, comença la petita temporada on tinc pànic a sortir al carrer pels petards. Que bé, quina il·lusió.
1: A
0: heu escoltat petards al lloc on viviu, ja?
2: Encara no.
1: Jo no, però l'altre dia passejava per Vic, justament, i no sé què estaven fent, i em van llançar un petard just al meu costat. Em vaig espantar molt.
0: Evidentment.
2: I no els vas dir res.
1: No, perquè molta gent es va espantar també i va ser com, ostres, no ens esperàvem ara un petard.
0: Va, en Ferran ens confessa avui, diu, la quantitat de gent que em surt a TikTok venent petards. Home, clar, és que...
2: I àlbum,
1: a
2: i,
1: mi no em surt.
2: I cromos del Mundial.
0: L'algoritme no és pas tonto, no?
1: Sí. TikTok clar,
0: només faltaria, només faltaria. Va, i per acabar aquesta de la Noemi, que ens diu, obrir el meló de les habaneres amb els meus alumnes i tenir-ne 5 d'ultramotivats cantant Gavina Voladora és la cosa més cookie que veuré avui.
1: Visca les habaneres, s'han de recuperar encara més, eh?
0: I visca la Gavina, visca Calella de Palafrugell i el rom cremat i els pescadors de l'Escala i el peix fregit i tot el que tingui a veure...
2: I quan vam anar a Cuba i tot.
0: Perfecte,
1: exacte.
0: Perfecte.
2: I els indians...
0: Convida'm a Cuba, sisplau, Andreu.
2: Ara no et convidaria gaire a Cuba, no? No. La situació del país no és gaire recomanable.
0: On em portaries? A Miami Beach?
2: Et portaria...
1: Què collons, mai?
2: Et portaria, a veure...
1: Crec que és al revés.
2: Home, sí, és que Miami crec que el temps a mi... Los Angeles potser, així veiem algun partit del Mundial, ara, Sánchez.
0: Doncs va.
1: A mi porteu-me a Vic, Osona.
0: Quedo pendent, de rebre els bitllets, Andreu.
2: O tu et portem a Barcelona, que t'agrada molt.
0: Que t'agrada molt.
1: Molt bé,
0: aquí,
1: doncs
0: aquí,
1: perfecte, que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Ens escoltem dilluns.
2: Deixa'm dir una cosa.
1: Val.
2: La setmana que ve, quan en Guillem entri a l'estudi,
1: sí?
2: Ja estarem a l'estiu.
0: A l'estiu, correcte. Ho vam repassar dilluns, i que tu no hi eres,
1: Ona. Era. Ostres, mira, pell de gallina, eh? Perquè és
0: vam
1: allò
0: dir...
1: que anàvem passant els mesos,
0: vam
1: la
0: dir aquelles
1: setmana...
0: de... El pròxim diumenge ja serà estiu. Clar, és que comença diumenge.
1: Quina millor sensació. És que de veritat que l'estiu... Que feliç em fa.
0: També us he de dir que la setmana que ve només ens veurem dilluns. Per tant, aprofiteu-me...
2: Aprofiteu-me... Un altre que fa por.
1: És veritat.
0: El dilluns al 100%. Espremeu-me tant com pugueu.
1: Ho farem.
0: Perfecte.
1: Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Protecció pel sol, ventiladors, piscines i plats i el que sigui.
0: Va,
1: que vagi molt bé.
0: Moltes coses més. Adéu.
1: Exacte, adéu. Passen pràcticament 8 minuts de 11:15 del matí. Ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: És uns crits més, moment de donar la benvinguda amb en Gerard Fossas, el nostre crític cinematogràfic. Hola, Gerard.
1: Hola, com estem?
0: Bé, i tu?
1: Doncs molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí. Em va agradar molt la pel·li de l'Spielberg, que he vist que sorprenentment li van sortint bastants pals.
0: Sí?
1: Vull dir que no sé, no ho entenc gaire, la veritat.
0: De fet, és veritat que em van parlar bé, que després, de cop i volta... Vaig veure que sí, que els mitjans de comunicació molt se la carregaven.
1: Sí, no sé massa el motiu, bueno, no sé, m'ho puc imaginar, però crec que ens volem cap a una societat estúpidament odiosa.
0: Això explicaria moltes coses.
1: Sí.
0: A vegades, jo estudiava física abans i sempre deien que quan hi havia dues teories, la que era més senzilla era la bona. I la que dius tu és molt simple i ho explica tot, per tant que segurament deu ser molt bona.
1: Sí. Però ja està, resolt.
0: Molt bé, tota la vida, tots els dubtes de la vida. Va, si et sembla anem a fer el repàs de les pel·lícules d'aquest de setmana, que hi ha cosa interessant.
1: Sí, i de fet hi ha una pel·lícula que s'emporta tots els focus, una estrena que de fet ja es va estrenar ahir dimecres. Aquesta trampa, no?, d'estrenar abans per fer més taquilla el primer cap de setmana, però vaja, crec que no li fa falta. Estem parlant d'una franquícia històrica que es titula Toy Story 5.
2: Un paquete para ti. Gracias.
3: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
4: La extinción, otra vez no.
5: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
6: Vale. Quiero hablar contigo, aparato.
7: Por favor, llámame Lily.
6: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
7: Te lo traduzco al inglés. Mira.
3: Now look here, me and the toys have been working all summer.
7: ¿Y ahora en español?
3: Los gemelos Jordan al otro lado de la calle.
4: ¿Eh? Yo me pido detrás de la cómoda.
0: Molt bé, molt interessant i molt... Han trobat una nova forma de continuar... estirant el xiclet, però que està ben trobada, que això passa a totes les cases amb criatures.
1: Sí, de fet és curiós que hagi tardat a arribar a aquesta fórmula, però bé, com hem escoltat i els que el veieu, doncs, com hem vist el tràiler, tenim els ninots o les joguines de sempre, no?, aquest cop en mans d'una nena, i el que passa és que a aquesta nena li regalen una tablet que també incorpora intel·ligència artificial, que la va coneixent, i dona idees diferents, doncs, del que és el joc. En resum, és bàsicament l'arribada de la tecnologia a el que és el joc tradicional de tota la vida, amb les joguines, la pròpia imaginació i una mica les històries que es munta cadascú al cap. Porta el terreny de tota història en aquest terreny tan actual, però vaja, mantenint l'essència de sempre, que és al final... crea una pel·lícula d'aventures que des del principi, ja des de la primera pel·lícula, al final el conflicte és el mateix, no?, que és la caducitat de les joguines i què els passa a les joguines quan deixen de ser útils, en aquest cas pel seu amo o pel nen o nena que les té. I és el conflicte de sempre. Per això fa que segurament la franquícia està sent repetitiva. El que passa que sempre les pel·lícules, doncs, acaben sent una aventura amb aquest punt entranyable, amb aquesta mirada quasi melancòlica hi ha, segurament les dues últimes, sobretot, tenen ja una melancòlia molt, molt incorporada, potser també perquè tota la història ja porta molts anys, és molt generacional, i potser la mirada a l'hora d'abordar, doncs, aquestes històries ja cada cop, doncs, és més autorreferencial, fins i tot. Però tot i així, això és una bona pel·lícula d'aventures. Crec que sense més rellevància és bastant cridaner que Pixar estigui traient últimament pel·lícules sense massa rellevància i que les que tenen més tot, doncs, són les que donen continuïtat a aquestes franquícies inicials, no? Però vaja, tot i així una bona pel·lícula que segur que portarà molta gent a les sales.
0: I aquesta setmana es podrà veure el cinema Sucre i els Ocine, que són els grans cinemes del nostre territori, però també grans en el sentit de sales, perquè ja sabem que nosaltres tenim també un amor especial per altres sales més petites, que en aquest sentit podríem considerar grans, no?, en el nostre cor.
1: Sí, sí.
0: Però bé, que també es podrà veure el Ripoll i l'Alhambra, precisament.
1: Sí, exacte. També és una estrena que arriba fora del terreny dels multicinemes, arran d'això, que és una pel·lícula que s'estrena, òbviament, amb moltes còpies, i ja està bé, doncs, que ja al cap de setmana de l'estrena doncs, arribi ja a un públic variat i a territori variat.
0: Mm. Tu perquè no tens criatures i això, però hi ha jornades intensives, hi ha les tardes molt llargues, hi ha de la setmana que ve ja no hi ha col·le, per tant que és una bona època.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs anem per la segona, que es podrà veure al Cinema Sucre i al Zocine, i que en vam parlar també per l'època de premis i de festivals.
1: Sí, perquè és una pel·lícula que es va estrenar i es va premiar al Festival de Cannes. És una pel·lícula escrita, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet, perdó, i es titula Viva.
8: Who wouldn't like to live 120 years?
9: Potser som uns somiadors, but we're not the only one.
10: El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
11: Jo vaig notar com electricitat.
12: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
13: No te preocupes, esto me ha pasado ya.
12: Es que es como que m'asfixio, ¿saps?
14: Mira, una crisi és normal.
15: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
16: A la vida és això. És impossible no vibrar amb ningú més.
17: Que necessito estar sola.
0: Molt bé, explica'ns.
1: Bé, ja dic, és una pel·lícula d'autoria total de l'Aina Clotet, hi ha una actriu directora ja veterana, tot i així els premis que se'n van portar a Kansas com a actriu revelació, que no sé quins són els criteris.
0: Per estació d'enllaç.
1: Era una pel·lícula, no ho sé, però això, estava dintre la secció de la setmana de la crítica i va funcionar molt bé, perquè és una tragicomèdia que no, d'aquestes que són molt poc habituals. Espanya és una pel·lícula això, més personal, molt caòtica, que al final explora una mica la seva pròpia experiència com a dona del voltant dels 40 anys, amb les seves pors i bueno, una mica buscant també el sentit de la seva vida. En un context, a més, futurista, però no gaire, perquè té a veure també amb un context de sequera extrema, de canvi climàtic, aquest punt preapocalíptic, podríem dir. Però el nucli de la pel·lícula és al voltant de la relació que estableix amb un noi de 23 anys, gairebé 20 anys més jove que ella, i el contrast aquest generacional, en aquest cas amb una relació romàntica, però el contrast generacional d'una persona que adulta, ja diguem, que no sap molt bé què fer la seva vida o cap on va la seva vida, ni el món, i un noi de 23 anys que, tot i que és el que segurament s'haurà d'enfrontar a un món més complicat, doncs té un tarannà diferent, té certa esperança, i això provoca doncs, un xoc de contrastos que és bastant interessant. La pel·lícula intenta fugir de convencionalismes, tot i que també és allò que acaba tenint aquestes frases grandiloquents, d'autoajuda i tal. Costa potser una mica d'empatitzar o d'identificar-se amb els personatges, malgrat parlar de problemes molt, molt universals i molt comuns. Però crec que és una pel·lícula amb molt de punts, diria, i que funciona molt bé.
0: Molt bé. Doncs anem per la tercera?
1: Sí, la tercera és, com diria Sergi Pàmies, una comèdia francesa d'aquestes que arriba amb un container al port de Barcelona. En aquest cas, això, comèdia, també un drama romàntic al voltant de la sexualitat, en edat ja adulta, bueno, o avançada, digue-li com vulguis, a partir dels 50 anys, que es diu El placer es mío.
18: ¿Por qué no ha venido a verme antes? Nunca he tenido un orgasmo. Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
19: No funciona. Bueno.
18: Y dejarse llevar.
20: ¡Sí, sí, sí!
18: Librarse de la culpa.
19: Quiero tener un orgasmo. Tengo derecho.
18: Tendrá que hablar con su marido.
21: ¿En 20 años nunca te has corrido?
19: No.
22: El 100% de las mujeres admite haberlo fingido.
23: Vaya. El tamaño medio en reposo sería de... Quisiera entender cómo funciona el placer femenino.
24: Odile, ¿podría venir, por favor? No se preocupe, no desnudaremos a Odile.
0: Mare de Déu. Però de totes maneres, no, visualment no sembla francesa, sembla americana, eh?
1: Sí, té aquest puntill, però vaja, al final el cinema comercial també s'universalitza. I crec que és un tipus d'història que, no sé, crec que fa gràcia potser al públic al que va, no? Això, 50, 60 anys i tal, tira moltíssim de tòpics, però vaja, agafen dos actors potents, com són Alexandre Lam i François Cluzet, i això, els converteixen en matrimoni, i aquesta comèdia més picantona, més amb el caràcter sexual, amb aquesta dona que diu que no ha tingut mai un orgasme. El que em sembla interessant de la proposta és no abordar això des de la crisi matrimonial, sinó com una mena de col·laboració al projecte comú.
0: Un treball conjunt, eh?
1: Un objectiu. Sí. I al final és una comèdia de situació molt planera i bé, aquestes com per passar la tarda. Però vaja, tindrà el seu públic també.
0: Justament en parlàvem la setmana passada, ja deixem-ho estar, aquestes pel veure al cinema Sucre i els Ocine, i just en parlàvem la setmana passada, no?, que et vaig fer la pregunta del Festival Nits i em vas dir que està al caure i ha caigut la informació.
1: Sí, ara ja tenim la programació completa, que es podrà consultar a la web del Festival Nits, que és cinemaoriental.com, i això, ja tenim tota la programació. Hi ha una gran varietat, com sempre, d'obres d'escena. Cal destacar, doncs, que ja vam mencionar que aquest any hi ha aquest homenatge a Doraemon, que s'estrenarà una nova pel·lícula de Doraemon el dissabte a les 12, que és Doraemon Aventures al món de l'art. Volia destacar també la nit de la bassa més, diguem, més multitudinària, que és la Índia. Es projectarà Bahubali the Epic, que és un remuntatge d'una pel·lícula de Rajamouli, que és de fa uns anys, i que és un remuntatge de 4 hores. Originalment es va estrenar com a dues pel·lícules de 3 hores cada una, i és una d'aquestes pel·lícules mastodòntiques espectaculars que crec que farà les delícies de la gent que no l'hagi vist. I l'últim que volia destacar, sense entrar en títols, perquè això ja ho anirem fent, és que hi ha la Sala B, que és aquesta contraprogramació que es fa amb aquestes pel·lícules més, entre cometes, cineclubistes, que solen haver-hi entre setmana a les 4 de la tarda. Doncs hi ha una programació molt més àmplia, diàriament hi ha una aposta per un tipus d'aquestes pel·lícules, més esbojarrades, a vegades més sanguinolents, però vaja, una aposta molt, que al final està molt bé que es mantingui. I també és un any d'unes quantes seqüeles. Per exemple, hi ha El noi lleó 2, que es projectarà a la bassa, no per el que es va poder veure fa uns anys a l'Atlàntida. La nova pel·lícula de Lupin III, que també es podrà veure a la bassa. I crec que hi havia alguna seqüela més que m'estava fixant i crec que no estava a la programació, que potser ha caigut, aquelles coses que a vegades me n'assabento. Però vaja, una programació molt completa i, com sempre, amb activitats paral·leles, amb sopars, i un Festival Nits que ja comença amb el mes Nits, perquè també hi ha algunes projeccions prèvies en pel·lícules d'altres anys, perquè, per exemple, el divendres 3 de juliol es podrà veure el Noi Lleó, que ja en parlarem, així també es pot anar a veure la segona part, o, per exemple, el 10 de juliol, Panda Plank, que també... no la trobo, però crec que Panda Plan 2 havia d'estar a la programació d'aquest any, no sé si és que al final ha caigut o jo no l'estic veient. Però vaja, en qualsevol cas, consulteu la programació i comenceu-vos a planificar, perquè aquests dies de mitjans de juliol, del 14 fins al 19, doncs disfrutarem amb el cinema oriental, que per cert coincideix amb la final del Mundial, pel que he pogut veure el diumenge.
0: Bé.
1: Però vaja, crec que no és contraprograma, perquè l'última pel·lícula, que també és índia, es titula Super Boys of Malevon, comença a les 5 de la tarda, s'acabarà a les 7 i pico, 8, per tant, el seu over al futbol doncs també podrà fer.
0: No, allà no, en pantalla gran no, eh?
1: No, cadascú el seu pare, ja.
0: Que també hi hauria gent, ja t'ho dic, però suposo que no és el que... No va amb l'esperit del festival.
1: No, en absolut.
0: Doncs anem a fer un repàs a la resta de cinemes del nostre territori. A Ripoll ja ho hem dit, que es fa Toy Story 5, El casal Camprodoní, Assassinato en la tercera planta.
1: Sí, que és aquesta mena de comèdia romàntica disfressada de Murder Mystery, comèdia francesa, segurament més interessant que la que s'estrena aquest cap de setmana.
0: El cinema Catalunya de Ribes, Estrany Riu.
1: Sí, és la pel·lícula que està dintre del cicle Gaudí, ho dic perquè la trobarem en algun altre cinema, com per exemple a Torelló, ja ho avanço, i també a Cardedeu.
0: A l'Alhambra, això també és curiós de veure. Només una única pel·lícula, clar, Toy Story 5. I, bueno.
1: Sí, aquí aposta absoluta per Toy Story. Hi ha una... Bueno, perquè van alternant versions en català, en castellà, i una matinada el diumenge en versió original subtitulada. Però vaja, la setmana que ve segur que tornarem a una programació més eclèctica.
0: Al Ter de Torelló també fan Estrany Riu, ja ho has comentat. També es fa a Cardedeu, on també fan Mallorca Confidencial. Fan una sessió de retrocine amb Els Intocables de Lion Ness i també Buffalo Kids.
1: Sí, aquestes sessions més especials van amb data específica, Estrany Riu 18 de juny, a Mallorca Confidencial sí que la fan diversos dies, aquest thriller espanyol. La sessió de retrocine amb aquesta pel·lícula clàssica absolut de Brian De Palma, molt recomanable també veure-la en pantalla gran, la fan el 20 de juny, i el 21 aquesta sessió inclusiva per nens amb Buffalo Kids.
0: I amb això hem acabat, perquè el Cineclub de Vic, que és amb el que tanquem sempre el repàs, ja va acabar la seva temporada.
1: Sí, ja ha acabat temporada i es tornarà al setembre, quan, bueno, més o menys com nosaltres, segurament.
0: Perfecte, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, adéu-siau.
0: Adéu.
2: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
5: Queden 6 minuts per arribar a les 11 del matí i avui, sorprenentment, Isaac Muntades, què tal?
6: Hola, Ona, què tal?
5: Ens ha fet una sorpresa perquè no t'esperàvem aquí, però avui comentarem pel·lícules de costat, en el mateix estudi.
6: Exacte, exacte. També m'has dit que en tens una per comentar, vull dir que també la comentarem, que m'ha fet molta gràcia i no m'has desbloquejat un record perquè no la coneixia, però bueno, ja en parlarem. Mira, avui us porto una sèrie de Netflix que es diu Assassinato para principiantes. Això bàsicament està basat en una novel·la, vale? Llavors aquí s'ha adaptat a la ficció i s'han fet dues temporades a Netflix de 6 capítols cada una. I de què va una mica, per explicar-nos? Abans d'això, per això, fer un incís, que és que s'ha de veure la primera temporada. Vull dir, la segona no es pot veure si no has vist la primera perquè no t'enteres de què va, doncs, la sèrie. Aquí és una noia que es diu Pippa Fitzamovis, una sèrie britànica, que bàsicament ella, en la segona temporada aquesta, fa un podcast sobre un cas d'assassinat que va resoldre de la primera temporada, val? I ho comença a penjar i es fa molt, molt viral. El que passa és que de la primera temporada arrosseguem que hi ha el judici d'un dels culpables d'una violació i llavors hi ha aquest judici per tancar-lo, no? I ella, evidentment, doncs, ha d'anar a declarar també perquè el tanquin a la presó, perquè és culpable, teòricament, i tot plegat, no? I una mica la sèrie va d'això, que passa que hi ha un dels testimonis, per exemple, que durant això desapareix, en Jamie, és un dels testimonis, i una mica la sèrie també es basa en trobar-lo, i hi ha girs de guió, hi ha diferents coses que s'introdueixen, i és molt detectivesca, eh? És, la protagonista, bueno, ho fa molt bé, a mi m'agrada molt aquesta actriu, l'Emma Myers, que la coneixereu per ser la Enid de Miércoles, però ha fet altres coses, eh? Recentment, vull dir que és una protagonista molt, molt bona i els actors en general bé i parla, doncs, una mica això, no? De la injustícia, de què és la justícia, no? Que a vegades no s'acaba de fer justícia del tot, venint de la primera temporada, i bé, us la recomano. Són episodis relativament curts, em sembla que són uns 45 minuts i això la trobareu a Netflix.
5: Ens queda un minut i mig, vols comentar alguna més?
6: Bueno, això, no, explica. Jo ja la setmana que ve us en portaré una que m'està agradant
5: ens
6: molt.
5: Off the record, darrere dels micros, hem comentat una sèrie que pot estar bé i ens l'explicaràs. Res, jo m'estic veient ara als migdies, una sèrie que justament em veia als migdies d'estiu, per tant ha sigut com tornar una miqueta a la infància, que per la gent que no ho sàpiga és un símil d'Humor Amarillo, però versió americana, per tant... ja sabeu com són els americans, que es diu Wipeout, vull dir, és la sèrie més tonta que existeix, vull dir, és bàsicament per entretenir-se i és el típic Humor Amarillo, però en versió americana, amb les mateixes proves, moltes caigudes, molts salts, és és divertit i per passar una estona està bé.
6: Sí, és entretingut, no veure com la gent es fot hòsties parlant malament, no? Vull dir que sí, no, m'agradava molt l'humor amarillo, jo me lo mirava.
5: No, és divertit perquè els personatges també que participen són personatges, vull dir que el càsting està ben triat i és per entretenir-se, vull dir que és...
6: Quan m'has ensenyat em pensava que era com una espècie de Jaques. No sé si tu havies vist Jaques.
5: Ho havia vist i però és un altre record desbloquejat, Jaques. Sí, sí, vale. Sí, era igual.
6: Era igual.
5: I es pot... jo ho veig per YouTube, vull dir que segurament és la típica sèrie com Plats Bruts que es torna a repetir sí. A l'estiu, doncs pot ser que aquest estiu també, potser si feu zapping...
6: I fa estiu, humor amarillo, eh?
5: Sí, exacte, hi ha aigua, és divertit. Doncs bé, Isaac, moltes gràcies per avui estar aquí amb nosaltres aquí a les sèries del Territori 17.
6: Sorpresa.
5: Exacte. I nosaltres sabeu que demà hi tornarem aquí puntuals a les 9 del matí, com sempre, a les emissores del Territori 17. Que vagi molt bé.
3: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
4: Ara som gegants.
7: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
8: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic,
7: Strip, la revista de les bones notícies.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies. Ara som...

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.